0: Aquesta era la sonata per a violí i violoncel de Maurice Ravel i la sentíem interpretada per Vineta Sareika al violí i Christian Pierre Lamarca al violoncel, dos dels membres del trio Dalí.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint el Requiem en do menor de Luigi Cherubini en la versió dels Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra. Dirigeix Riccardo Muti.

S'acaba aquí el Requiem en do menor de Luigi Cherubini, que hem sentit en la versió dels Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Riccardo Muti.

L'obra que us oferim a continuació és el concert per a dos teclats número 6 en la tonalitat de re major d'Antoni Soler. Bruno Brofils a l'orgue i Elisabeth Herdesi al clavecí la interpreten.

0: Eren Bruno Bofills a l'orgue i Elisabet Herdesi al clavecí interpretant el concert per a dos teclats número 6 en re major d'Antoni Soler.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuarem la programació de Catalunya Música sentint ara la Simfonia número 4 en do major, opus 112 de Sergei Prokofiev en la versió revisada. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica Nacional d'Ucraïna, dirigida per Teodor Kuhar.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 4 en do major, opus 112 de Sergei Prokófiev. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Ucraïna, dirigida per Teodor Kuchar.
1: Catalunya Música.

El pianista Stephen Hawke ens acompanya tot seguit aquí a la nostra sintonia amb la seva versió, gravada al maig del 2003, de la polonesa per a piano en mi major, catalogada amb el número 223 de Franz Liszt.

0: En una gravació feta en directe al Henry Wood Hall de Glasgow al maig del 2003, sentíem el pianista Stephen Hawke interpretant la polonesa per a piano en mi major, catalogada amb el número 223 de Franz Liszt.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: D'Héctor Berlioz us convidem ara a sentir la Simfonia per a viola i orquestra Harold a Itàlia en una transcripció per a viola i piano feta per Franz Liszt. Ens acompanyen Bruno Pasquier, viola, i Jean-François Heisse, piano. L'enregistrament és de l'any 1986.

Fins aquí la Sinfonia per a Viola i Orquestra Harald a Itàlia d'Hector Berlioz, que hem sentit en una transcripció per a viola i piano feta per Franz Liszt i interpretada per Bruno Pasquier, viola, i Jean-François Heisser, piano.

0: Catalunya Música.
1: Amb música de Wolfgang Amadeus Mozart continua la nostra programació avui amb el seu concert per a violí i orquestra número 5 en la major, concert Kegel 219, que Giuliano Carmignola, des del violí, interpreta amb l'acompanyament de l'orquestra Mozart, dirigida en aquesta ocasió per Claudio Abbado.

Música de Mozart era el seu concert per a violí i orquestra número 5 en la major Kegel 219, que interpretava el violinista Giuliano Carmignola, acompanyat per l'orquestra Mozart que dirigia Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuarem ara per sentir la Simfonia número 2 en re major, opus 73, que Johannes Brahms va compondre l'any 1877. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1986.

Fins aquí la Simfonia número 2 en re major, opus 73, que Johannes Brahms va compondre l'any 1877. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1986.

0: Catalunya Música.
1: Us proposem de sentir tot seguit la suite número 2 en si menor, catalogada amb el número 1067 de Johann Sebastian Bach, una de les seves suites o obertures orquestrals que en aquesta versió interpreta Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall.

L'orquestra Le Concert des Nations, dirigida per Jordi Savall, interpretava la versió que ara sentíem de la segona de les suites orquestrals, suite en si menor catalogada amb el número 1067 de Johann Sebastian Bach.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lit del cicle Lieder Kreis opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarria.
4: Ei! És que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
6: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
4: Oh, fixa't com sona...

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Un nou dilluns, per tant, una nova setmana. Però no és un dilluns qualsevol. Penseu que justament ahir, diumenge 21 de juny, a les 10 i 24 minuts del matí, vàrem entrar a l'estiu astronòmic. I, per tant, encara no fa ni 24 hores que ja ens passegem per l'estiu. L'estiu, temps per somiar, temps per deixar volar la imaginació, com va fer William Shakespeare en una de les seves comèdies més increïbles, que és El somni d'una nit d'estiu. Una història que se situa a la ciutat d'Atenes. És on comença l'acció, el Palau de Teseu, el duc d'Atenes, on es prepara per celebrar una gran festa. Atenes representa la civilització, la llei, l'ordre i la realitat, però hi ha una companyia d'actors que arriba a la ciutat d'Atenes, però que hauran de passar la nit a l'espera que arribi el moment de l'actuació en un bosc màgic al voltant d'Atenes. De fet, la major part de l'obra teatral se situa durant la nit en aquest bosc, un bosc habitat per fades, elfs, governat pel rei Oberon i la reina Titània, i a diferència de la ciutat d'Atenes, aquest bosc representa el caos, la màgia, els somnis i la transformació. La pregunta seria, vosaltres què preferiríeu? Clar que la resposta potser estaria una mica decada. En qualsevol cas, Mendelssohn, ja sabeu que ens va regalar una de les músiques més boniques destinades a il·lustrar tot aquest contrast de conceptes que ens proposa Shakespeare. Potser hauríem de dir allò de Mendelssohn, amb permís de Henry Purcell, que va escriure The Fairy Queen, que també s'inspira indirectament en la mateixa comèdia. Però avui ens quedarem amb Mendelssohn i ja podeu intuir que obrirem aquest primer temps, el primer temps laboral d'estiu, amb l'obertura per al somni d'una nit d'estiu de Shakespeare.

0: Fèlix Mendelssohn ens acaba de segellar l'arribada d'aquest primer dilluns d'estiu de 2026. Ho ha fet a través de la seva obertura pel somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, que hem sentit interpretada per l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Ricardo Chailly. Quina manera més maca de començar a Catalunya Música amb la música de Mendelssohn aquest primer matí laboral d'estiu. Ara sí que ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Quantes poesies no ens parlen d'aquestes sensacions de l'arribada de l'estiu. Entre altres, Miquel Martí Pol ens ha deixat algunes pàgines ben maques, com una que precisament es titula Estiu, i on hi podem llegir alguns versos com «Ara és el temps de passejar per l'ample carretera vorejada de plàtans, dient adéu-siau a tothom». Ara és el temps de la migdiada, el racó més fosc de la casa, a les tardes de sol, quan als carrers hi ha un silenci feixuc i fa una calor despòtica. Ara és l'estiu, l'estiu massís i una mica absurd, però intensament vell, que arriba sobtadament una nit qualsevol del mes de juny i que se n'anirà també sobtadament una nit qualsevol de finals de setembre. Nosaltres estem a la del juny i vet aquí que no és una nit, sinó un matí. Matí de dilluns, que avui encetarem després de sentir la música de Fèlix Mendelssohn amb l'estiu per antonomàsia. Si ara féssim un referèndum preguntant, va, quin és l'estiu més famós de tots els estius que s'han escrit a tota la història de la música, segur que triaríeu aquest.

Amb aquesta tempesta d'estiu realment impressionant s'acaba l'estiu de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, quatre concerts per violí i orquestra que va publicar l'any 1725 en el recull titulat Il Cimento de l'Armonia de l'Invenzione, que seria la base de l'harmonia i de la invenció. És l'opus 8 de Vivaldi i són els quatre primers concerts. La versió era de l'Europa Galante dirigits per Fabio Biondi. Retratar la natura i retratar, per tant, les estacions no deixa de ser un clàssic que ens agrada molt recuperar al nostre espai al primer temps. I és que la contemplació de la natura, la sensibilitat atenta als seus sons, són una forma

Aquesta ha estat la selecció de fragments de la segona part de l'oratori Les Estacions de Joseph Haydn, la part dedicada a l'estiu. Un oratori escrit a partir d'un text de Gottfried van Swieten basat en un poema anglès del poeta James Thomson titulat precisament The Seasons, és a dir, Les Estacions. Una partitura que es va estrenar l'abril de 1801 a Viena i que esdevé l'última gran obra que ens ha deixat Joseph Haydn. Però vaja, no és l'únic que ha cantat l'estiu, ja hem tingut algunes mostres, Mendelssohn, Vivaldi, i ara Héctor Berlioz, que vaja, juntament amb escriptors com Théophile Gautier i els pintors de l'època esdevindrien els grans referents del romanticisme parisenc. L'any 1841, Héctor Berlioz va agafar uns poemes, concretament sis, de Théophile Gautier, i de fet en un principi els va escriure pensant en acompanyament per piano, però finalment va decidir orquestrar-los. Sembla que el títol, Les nits d'estiu, vindria a ser una picada d'ull, probablement que Berlioz va fer El somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. Un estiu, una nit en la qual hi pot passar de tot, i de fet són sis cançons de contrastos. Però si n'hi ha una que respira estiu, una que ens anuncia l'arribada d'aquest bon temps, és sense cap mena de dubte la primera, la titulada Villanelle.

Cristal·lina com l'aigua de manantial, aquesta primera cançó del cicle Les nits d'estiu d'Héctor Berlioz sobre poesia de Théophile Gautier. Hem sentit la veu de Véronique Jean i l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Louis Langré. Bé, seguim amb més retrats d'estius. Per exemple, Giuseppe Verdi, a la seva òpera Les Vespres Sicilianes, hi va incloure un ballet a l'acte tercer, un ballet que es titula precisament Les quatre estacions. I dintre d'aquestes estacions, l'estiu, que és la segona, ens proposa més que no una descripció, més aviat una mica el reflex de les sensacions humanes associades a l'estiu, el calor, la festa, el moviment. Sentim aquest fragment del ballet de les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, concretament l'estiu d'aquestes quatre estacions.

I ara començaria la tardor. Hem sentit el fragment de l'estiu del ballet Les Quatre Estacions que Giuseppe Verdi va incloure a la seva òpera Les Vespres Sicilianes. Recordeu que porta ballet perquè Verdi la va estrenar a París l'any 1855. I això ens ho explica absolutament tot. Per cert, que la versió que us hem proposat era de l'Orquestra Nacional de l'Òpera de Monte Carlo, dirigits per Antonio de Almeida. Bé, i resseguint estius, el següent ens porta a Madrid de la mà d'un compositor rus. Quins contrastos! El compositor, ja el sospiteu, Mikhail Glinka, que va escriure dues obertures espanyoles. Una és el record d'una nit d'estiu a Madrid i la primera és la Jota aragonesa. Nosaltres hem triat la segona perquè és la que ens porta directament cap a l'estiu madrileny. Vet aquí una obra que evoca aquesta dimensió festiva que Glinka va percebre, farcida de cites que ens farien pensar en música al carrer, ambient absolutament de celebració i, en definitiva, tot plegat servit amb una orquestra viva i plena de contrastos. Recordeu que Mikhail Glinka va ser el gran impulsor de la música nacionalista russa i que els hi encantava, a part de la música popular del seu país, tot allò que els hi sonava exòtic. I està clar que la música de la península ibèrica ho va ser prou. Aquí teniu la segona de les obertures espanyoles de Glinka, record d'una nit d'estiu a Madrid, que sentim ja mateix.

Aquest cop era l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Vasily Sinaisky, qui ens interpretava aquesta segona obertura espanyola de Mikhail Glinka, la titulada Record d'una nit d'estiu a Madrid. L'estiu que hem pogut sentir en la música de Glinka a la russa, plena però de cites de músiques populars espanyoles, és el so de la festa. Bé, i els calrussos, com que la música espanyola se'ls hi feia exòtica, ràpidament la van incorporar, i no són pocs els compositors d'aquest país que van fer música espanyola. Per exemple, Glazunov, un dels grans deixebles de Rimski-Korsakov, va escriure un ballet titulat Les Estacions, un ballet que anava destinat al Teatre Imperial Rus de Sant Petersburg. Això passava el 1899, mitja dècada després que Tchaikovsky completés els seus grans ballets del final de la seva vida, el Trencanous i la Bella Dorment. Bé, doncs, en aquest ballet hi trobem, a la part de l'estiu, una de deliciosa barcarola, una dansa amb ritme balancejant que ens recorda precisament el moviment d'una barca. Acostuma a estar escrita amb compàs de 6x8 i vet aquí que tot plegat, acompanyat amb un tractament orquestral delicat, fluid i un ambient de calma líric i contemplatiu, ja no ens hi falta res. Aquí teniu la música de Glazunov.

Hem sentit la Barcarola i la coda de l'estiu del ballet Les Estacions de Glazunov, tal com l'interpretava l'orquestra Filharmonia, dirigida per Yevgeny Svetlanov. Un altre compositor que també ens ha deixat retrats preciosos de les sensacions de l'estiu és el compositor britànic Frederick Dillies. Dillies, un fill d'una bona família benestant britànica que tenien terrenys als Estats Units i que li agradava molt viatjar per França. Moltes vegades es diu que és el més impressionista dels compositors britànics. I, de fet, aquest tarannà, diguem-ne, impressionista a la francesa fa que Dillies ens hagi deixat tot un seguit d'obres que ens retraten la natura. I entre elles hi trobem un petit poema simfònic de l'any 1890 anomenat Summer Evening, que vol dir vespre d'estiu. En alguna ocasió se li havia demanat que fes unes notes explicatives de les seves obres pels programes demà dels concerts. I Dillies va declarar: "No m'agraden gaire els programes analítics tal com es fan generalment i per la música de caràcter impressionista moderna són totalment inútils." Ens atrevim a interpretar que més val deixar-nos portar per l'enunciat del títol de l'obra i imaginar-ho cadascú en la nostra mesura com seria per nosaltres, en aquest cas, un vespre d'estiu de la mà de la música de Frederick Dillies.

0: Així sonava aquest, podríem dir, quadre sonor en forma de poema simfònic del compositor britànic Frederick Dillies, el més impressionista dels britànics. Era el seu Vespre d'estiu, Summer Evening, una partitura interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Londres dirigida per Vernon Handley. Tot el repertori impressionista és una veritable invitació quan el sentim, sigui per la ràdio a casa o en concert, a tancar els ulls i deixar-nos portar per la música d'aquests autors. I fixeu-vos que avui ens hem estat passejant per l'estiu des de Vivaldi fins a Dillies, des del barroc fins al segle XX, passant per tota mena de compositors i mirades, sempre coincidint amb aquestes agradables sensacions que ens obsequia any rere any l'estiu.
1: El primer temps.
0: I ara sí que arribem als darrers minuts del primer temps. Si estem tan atrapats amb l'arribada de l'estiu, recordeu que l'estiu va començar ahir diumenge al matí i encara no fa ni 24 hores, com qui diu, que estem de ple a l'estiu, doncs atrapats com estem, no se'ns acut altra manera d'acabar que no sigui citant aquella banda sonora de la pel·lícula Estiu del 42, la música de Michel Legrand, que retratava un estiu viscut en una illa dels Estats Units, de la costa americana, per un noi jove adolescent just en el context de la Segona Guerra Mundial. Segurament recordareu aquesta pel·lícula de l'any 1971, protagonitzada per Jennifer O'Neill fent de Dorothy i Gary Grimes fent d'Ermi. Va rebre un Òscar a la millor banda sonora original per el seu compositor, Michel Legrand, i nosaltres que recuperem el tema principal, The Summer Knows. El sentim en versió un puntet jazzística en la veu de Nathalie Dessay, acompanyada al piano pel mateix compositor, Michel Legrand, i la resta de músics, François Lezot a la bateria i Pierre Boussaguer al contrabaix.

0: The Summer Nows, de la pel·lícula Estiu del 42 de 1971, música de Michel Legrand, que sentíem en la veu de Nathalie Dessay, del mateix Michel Legrand al piano, de François Lezot a la bateria i de Pierre Boussaguer al contrabaix. És així com hem completat el nostre primer temps, valgui la redundància, de l'estiu de 2026. Ara, simplement desitjar-vos que acabeu de passar un bon dia, us deixem en mans del magazín de Catalunya Música tots els matins del món i el matí de demà a 6:45 ens hi tornareu a trobar. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Arriba l'estiu i amb aquest canvi, amb els vespres que s'allarguen i les nits caloroses, sovint arriben noves oportunitats de sortir al món, propostes, activitats i plans. Com sempre, primer de tot, escoltar-se un mateix, que no cal dir sempre sí a tot, si ens sentim esgotats o si preferim prendre'ns un dia de pausa. Però a l'hora d'afinar la brúixola, comptem amb un factor clau. Quina és la necessitat? Des d'on decidim? Ho fem des d'un cansament real, una necessitat de recarregar-nos? O potser ho fem des d'una certa mandra o fins i tot des d'una por a la incertesa, a que alguna cosa es torci i no pagui la pena? Si és així, toca afluixar. No podem controlar-ho tot, ni exigir perfecció, ni als amics, ni a les situacions, i quin descans. Visquem-les com són i aprenem pel camí. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dilluns 22 de juny. Comencem setmana i aquest és el primer programa de l'estiu. Com sempre, moltes gràcies per fer-nos costat en aquesta nova edició del programa. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal? Com comencem?
2: Avui malament.
1: Malament? Perquè t'has deixat les ulleres.
2: Ho veig tot borrós.
1: Està com en una boira, l'Esther Pinart, aquest matí. Però vaja, jo crec que ens en sortirem, eh?
2: Mm, sí, ho intentarem.
1: Doncs som-hi, a veure què ens expliques del programa d'avui.
2: Hi haurà molta música, com sempre, durant aquestes 3 hores fins a les 11, i en aquesta primera hora tindrem l'àlbum de la setmana. Es tracta del nou àlbum del Cuarteto Quiroga, que han registrat per al segell holandès Cobra Records. És un disc amb la integral dels quartets de corda de Juan Crisóstomo de Arriaga, a qui sovint se'l coneixia com el Mozart espanyol o el Mozart basc. I arribarem a les 9 amb la Laia Pujolassos i l'última secció, perquè avui s'acomiadarà d'aquesta temporada, que ens permetrà descobrir, doncs, quin és el segell propi d'una de les figures més internacionals de casa nostra. A la segona hora conversarem amb Anna Pascó Voltà, una artista que explora com la vida i l'existència es construeixen i se sostenen a través d'una pràctica transdisciplinària que entrellaça art, ciència i tecnologia, proposant formes ecològiques, relacionals i simbiòtiques de convivència amb altres espècies i l'entorn. I tancarem el programa amb la nostra companya

0: Allà el va quinquillar i el seu laboratori de veu.
1: Doncs no sé com t'ho has fet, però déu-n'hi-do el sí, resum. No? Si hagués estat jo la que no dugués ulleres, ja et dic jo, que hauria estat molt diferent. Doncs gràcies, Esther, i va, obrim camí amb la peça de les 8 i ho fem amb calma i tranquil·litat. No fos cas que després entréssim a ritmes més frenètics i ens n'oblidéssim d'aquest moviment, d'aquest moment de pausa. I per fer-ho, doncs recorrem al conjunt vocal Voces 8 i a la versió coral que vam fer d'una de les composicions de l'islandès Ólafur Arnalds, Momentary, perquè el fred i la calor doncs són conceptes relatius si del que parlem és d'emocions i músiques. Entrem a una atmosfera estàtica i nòrdica, però càlida i acollidora al mateix temps.

Amanda Röntgenmeier era l'autora d'aquesta romança, una peça on la melodia ens atrapa i ens porta allà on vol, transportada pels arpegis del piano. Cecilia Tziliakos i Ben Forsger, violí i piano respectivament, doncs n'eren els intèrprets. I ara doncs ampliem el planter i entrem a un llenguatge musical totalment diferent, el del nord-americà Lowell Lieberman i el seu quintet per piano i cordes. El pianista David Corebarn interpreta el seu quart i últim moviment, Allegro Brutale.

Per un moment m'he imaginat com seria tenir aquest fragment com a despertador al matí. De la creació contemporània que sentíem abans, doncs hem passat a un dels grans clàssics del gran format, la quarta sinfonia d'Anton Bruckner, la romàntica de que en sentíem precisament aquest, el tercer moviment, l'Scherzo. I de les versions disponibles, doncs una de prou canònica, però solvent i expressiva, sens dubte, com és la del director Wolfgang Sawallisch amb l'orquestra de Filadèlfia allà pel 1993. I ara, doncs des de Sevilla, la visió del violagambista Fami Alcai i el seu conjunt Acadèmia del Piacere sobre el repertori del barroc. Quiteria Muñoz canta Ay Amor Loco de Luis de Briceño des de l'últim disc que han publicat plegats, Spain on Fire, passions divines i humanes al barroc espanyol.

L'energia, l'impuls i el virtuosisme. Daniil Trifonov i al final del primer concert de Rachmaninov. L'orquestra de Filadèlfia acompanyava aquest pianista rus, dirigits tots plegats per Yannick Nezet-Seguin. Un tàndem Nezet-Seguin-Trifonov que ja ens ha donat unes quantes gravacions memorables dedicades a Rachmaninov, com aquesta, del 2019, però també altres àmbits com la música americana. Hem creuat per un minutet la barrera de 2:15 del matí.

0: Doncs és dilluns, per tant, comencem nova setmana i sobre aquesta hora, si ens seguiu, ja ho sabeu, podem sentir l'àlbum que us acompanyarà durant tota la setmana.
1: Doncs sí, Maria, el penúltim àlbum de Tots els matins del món d'aquesta temporada, que s'acabarà la setmana que ve.
0: S'acabarà la setmana que ve?
1: Sí, ja, ja ho tenim aquí.
0: Jo encara no ho tenia assumit.
1: No.
0: Que ens queden dues setmanes de programa, Déu-n'hi-do.
1: Doncs sí. Només dues.
0: Sí, sí, però vaja, que tornem al disc de la setmana, que són uns quants dies encara per endinsar-nos-hi.
1: Doncs sí, es tracta del novè àlbum del Cuarteto Quiroga, que han registrat per al segell holandès Cobra Records, un disc homenatge a una de les figures més fascinants de la història de la música espanyola, Juan Crisóstomo de Arriaga. Aquí sovint se'l coneixia com el Mozart espanyol o el Mozart basc. Malauradament, Arriaga va morir amb només 19 anys i les úniques obres que es van publicar mentre era viu van ser els tres quartets de corda que integren aquest disc i que va compondre quan només tenia 16 anys. Són uns quartets que es poden comparar fàcilment amb els que Schubert, Mozart o altres grans compositors van escriure a una edat tan primerenca, també.
0: I a més estem parlant d'un gènere que és especialment exigent, no? Sovint es considera la prova de foc per qualsevol compositor.
1: Doncs sí, Maria, no és un gènere fàcil, no tothom s'ha atrevit a compondre quartets de corda i n'hi ha que només en van escriure un. En el cas d'Arriaga van ser tres, però qui sap si n'hauria compost més de no haver mort tan jove. Només tres quartets de corda, tot i així es poden, tal com dèiem, comparar amb aquests altres compositors que sí que també en van compondre, doncs, molt jovenets. Tres quartets de corda on ja hi trobem una maduresa, una imaginació i una seguretat realment extraordinàries. Després de més de 20 anys interpretant aquesta música arreu del món, aquesta formació, el Cuarteto Quiroga, s'ha decidit enregistrar-los per reivindicar la grandesa d'aquestes partitures i d'alguna manera també convidar-nos a imaginar fins on hauria pogut arribar el talent d'Arriaga si hagués tingut una vida més llarga. El Cuarteto Quiroga ha optat per enregistrar-les aquestes tres obres amb un enfocament històricament informat i utilitzant cordes de budell, les mateixes que s'utilitzaven habitualment a l'època d'Arriaga. Aquesta decisió transforma completament el color sonor perquè aporta més transparència, més contrast i una proximitat especial al món sonor que el compositor podia haver imaginat. Dels quatre moviments en què s'estructura el quartet de corda número 1 en re menor, sentirem el primer, l'Allegro. Així l'interpreta el Cuarteto Quiroga.

0: Doncs així sonava aquest primer moviment, l'Allegro del primer quartet de corda de Juan Crisóstomo de Arriaga. Aquesta ha estat la primera mostra més d'Esther del disc que ens acompanyarà tota la setmana. Fins divendres.
1: Doncs sí, aquest àlbum que aplega la integral dels quartets de corda, que en van ser tres, d'aquest compositor, un àlbum que ha editat el segell Cobra Records.
0: Perfecte, doncs demà hi tornem.
2: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: Amb prou feines, dos minuts per arribar a tres quarts de nou del matí i moment per donar-li el bon dia a la nostra companya Laia Pujolassos. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia. Esteu, Alícies?
1: Molt bé.
0: Molt
1: us contenta. Us puc dir Alícies avui?
3: Bé, sí.
0: Doncs molt contentes, molt contentes. En part és per teva,
3: sí, sí.
0: També. Aquest premi és una mica de tots.
3: Exacte. Aquí posem uns minutets, però les que hi sou cada dia, en Pau i vosaltres...
1: Els que matinem, no?
3: Exacte, exacte. Plogui o nevi, tu.
0: Doncs sí, sí, sí, però mira, encantades, la veritat.
3: Ben merescut.
0: I ben contentes d'aquest reconeixement, sí.
3: I tant, enhorabona.
0: Doncs bé, obrim aquest segell propi que ens portes cada 15 dies i avui és l'últim de la temporada.
3: Avui és l'últim? Ja
0: ha
3: està,
0: passat molt acabat. Ràpid,
3: sí,
0: això.
3: Sí, sí, sí, i
1: ja
3: tant. Però doncs bé, que... molt contenta d'haver pogut formar part també d'aquesta família, o
0: veus
3: sigui que moltes gràcies. Sí, avui és l'últim i vaig pensar, escolta'm, podríem acabar aquest cicle amb un nom reconegut, estimat, ja sabeu que intento portar-vos sempre noms d'aquests que, que tots ens sonen, no? I vaig pensar, va, n'he trobat un de perfecte, perquè, si us en recordeu, vam començar aquesta secció del segell propi amb Jordi Savall,
1: sí.
3: Oi? Doncs quin altre grandíssim músic violoncel·lista podríem tancar la temporada?
0: Ai, que ja ens l'imaginem.
3: Sí, tots hi hem pensat, eh? Pau Casals. El seu dia, mira, és d'aquells noms grans, no?, que costa a vegades atrevir-s'hi, però ja que porto ara una mica, unes quantes seccions ja d'impuls, m'hi he llançat, i crec que podrem reconèixer una mica més, doncs, tot allò que fa, que el fa, que tingui el... que és allò que fa que tingui el seu estil i que puguem entendre quins són els seus trets musicals, no?, els més característics, que l'han acabat situant, doncs, amb la figura artística i humana, no?, d'absoluta referència que ha estat i, jo m'atreveixo a dir, que segueix sent encara a dia d'avui.
0: I tant, i de fet no en tenim cap dubte que te'n sortiràs perfectament d'aquesta tasca, eh, Laia?
3: Em poso la pressió jo soleta.
0: Tu sola, tu sola, perquè això s'ho troba bé.
3: Va, doncs per situar-nos una mica, ja sabeu que Casals va néixer al Vendrell i que ja des de ben petit, sent fill de l'organista de l'església d'allà, el Vendrell, ja mostrava doncs molt d'interès i molt de talent, no? Perquè no sempre va de la mà, l'interès i el talent, en el seu cas, sí, convergien, doncs per la música. Ella es va iniciar, atenció, al piano, a la gralla, al flabiol, al violí, cantaven al cor de l'església. Per tant, ja veieu que la curiositat per tot allò musical doncs, és molt evident, no? Així que també va començar a fer composicions i es veu que quan per primera vegada va poder escoltar un trio de corda, que hi havia violí, hi havia violoncel, doncs ell va dir, escolta'm, jo vull provar també aquest altre instrument que ni coneixia. I la resta de la història ja la sabeu, eh? L'amor per aquest instrument el va anar conreant al llarg de tota la seva llarga vida, no? Però el que en ell és molt interessant és que la seva trajectòria artística penso que està molt marcada també per tots els esdeveniments del segle XX i que aquests li deixen doncs, molta empremta en la seva manera de tocar, d'aproximar-se a la música i al final de quina veu acaba fent escoltar el món, ja veureu. Pau Casals no va desvincular-se mai del seu entorn, de les seves arrels, no? Perquè tot i ser un prodigi de la interpretació del violoncel, perquè es queda de bo que deixava meravellada a mitja Europa, ell es desvivia per fer-se entendre, no? Sempre per buscar l'empatia, l'humanisme, que segons ell havia de connectar l'art amb les persones i que si no, doncs, deia que no li interessava aquesta música. Així que podríem entendre que a través del violoncel, no?, que ell sempre busqués comunicar aquestes emocions humanes, donar veu a totes aquestes inquietuds i per això, i potser dic, per això, arribem a entendre aquesta certa obsessió, no?, que ell tenia per fer parlar el violoncel, no?, que al cap i a la fi acaba desembocant en tot un desenvolupament d'una tècnica instrumental molt personal que va trencar amb la manera doncs, que hi havia de tocar el cello de tots els mestres anteriors a ell, no? I que la seva manera de fer es regia per una gran llibertat, sobretot en la mà esquerra, pel batedor, un arc molt llarg, molt expressiu, una flexibilitat rítmica subtil, però que la fa la seva música molt orgànica, no? I quina millor manera, penso jo, d'apreciar tot això que escoltant-lo amb el preludi de la primera suite per a violoncel de Bach, probablement la gravació més famosa de la seva carrera.

0: Mira que l'haurem sentit vegades, aquesta gravació, però sempre hi ha aquell punt, el que tu comentaves, que és molt humana, que és com si el veiessis realment, tocant.
1: Sí, jo sempre tinc aquesta sensació de que ho canta, no?
2: Sí, sí.
1: És aquesta manera de fer molt, molt orgànica, i ja sentíeu, estem davant d'un directe, no? I si us heu fixat, sobretot, és aquest ritme, que és tan poc quadrat, no? Que acaba fent aquesta... Això, que el fa molt, molt humà,
2: molt
1: no? Una expressivitat... que ens emociona, que et fa estar atent, no?, allò per... A veure com on va aquesta frase, que es va elevant, no?, cap al cel. I tot això sense abusar, jo diria, de cap recurs brusc o artificial, no?, que busca la causa-efecte, ho aconsegueix, jo penso, d'una manera... com si fos a través de la paraula. No sé si esteu d'acord, eh?
0: Sí, i realment, quan penses en el que hi havia abans i en el punt d'inflexió que representa tocar les suites d'aquesta manera, no, tot té com més sentit.
1: Absolutament, no? I a més, no és anecdòtic que les suites per a violoncel sol de Bach hagin estat l'emblema de Pau Casals, no? Perquè, tot i que no és ell, qui les va descobrir, xelistes anteriors a ell, ja les tocaven.
0: Sí,
1: però ell sí que va ser qui les va elevar, d'alguna manera, podríem dir, obra mestra, no? Allò de rescatar-les. Perquè es veu que abans, bàsicament, eren com un exercici tècnic, es tocaven com a estudi, no? Eren unes obres que no ocupaven cap posició central en el repertori concertístic dels violoncels, i va ser ell, no?, qui va començar, doncs, això, a revelar-nos tot aquest contingut expressiu, posant de manifest que eren, escolta'm, unes obres tan importants com qualsevol altra obra de Bach, perquè tenen totes aquestes línies de cant, molt de tensió dramàtica, no? Estaven construïdes com a grans obres arquitectòniques, molt ben pensades, no? I tenien, sobretot, Pau Casals, això ens ho revela, molta profunditat espiritual, no? Però no és que Pau Casals ho digués, no? Allò que ho deixa per escrit. És que les interpretava. Exactament, això, com a tal, no? I un cop el públic, els experts, els músics, crítics, el van sentir, ja fos en directe on aquestes gravacions seves històriques, ostres, és quan es van adonar, i ens hem adonat, no?, que efectivament aquestes suites podien contenir tot això, no? I és que aquest repertori, ara sí, de la mà de Pau Casals, passava a formar part, doncs, va acabar formant part dels programes, com ho sabeu avui en dia, doncs, de totes les sales de concerts i de tots els recitals de violoncel, oi?
0: Sí, sí, qualsevol violoncel·lista avui dia necessita aquesta gravació, la seva versió, no?, de les suites per violoncel de Bach, i això és a partir d'ell.
1: Exactament, sí, sí, això és un dels punts fonamentals, no? I què passava? Que per interpretar les suites, com feia Casals, calia dotar-se, doncs, d'una tècnica, com us comentava abans, no?, molt més flexible, amb uns gestos molt amplis. I per això Casals també ha fet una gran contribució en l'àmbit interpretatiu, no?, perquè va crear tota una escola de xelistes que seguien aquest seu model de no era tan robust, no era tan estàtic com els del passat, sinó que hi donaven molta més capacitat expressiva en el violoncel, no? Ja sabem que avui dia, segurament, doncs, no es toca Bach exactament d'aquesta manera, no?, que ho feia Casals, que hi posa, doncs, força dosis de vibrato, uns tempi, això, que fluctuen molt, no?, tenen molt aquesta flexibilitat, amb recursos segurament, doncs, més propis que provenien de la tradició romàntica. Però, vaja, jo penso que és innegable que la seva aportació va demostrar que aquesta música era una obra viva i era una obra universal, no? I és que, com veieu, la seva personalitat, això, no?, de buscar sempre aquesta curiositat, era molt minuciós, no?, i sempre es guiava per uns principis molt clars sobre integritat, sobre respectar els orígens, conèixer les pròpies arrels, doncs el duia a expressar-se amb intensitat, perquè jo crec que s'expressa, no?, amb aquesta intensitat, però mai exhibir-se d'una manera postissa, no? Rebutjava totalment el virtuosisme que ell deia que era buit, no?, que en aquella època, de fet, es portava moltíssim. Ell s'allunyava, no?, d'aquest tipus d'interpretacions. Així que ara us proposo que escoltem una altra de les seves interpretacions mítiques, amb el segon moviment del concert per a violoncel de Dvořák, i podrem entendre que la seva interpretació profundament emotiva, però sense efectes gratuïts, no?, sempre està a la recerca constant del significat musical, del destí, de cap on va cada frase, no? Doncs que al final jo penso que li provenen d'aquesta honestedat, no?, que podem trobar en la seva vida personal, aquest no voler impressionar perquè sí, sinó revelar el contingut veraç de l'obra.

0: Abans parlaves de que sembla com si fes cantar el violoncel, no, Pau Casals? De fet, hi ha molts professors que quan han de transmetre coses als seus alumnes els diuen això, no? Toca l'instrument com si cantés, no? Fes-lo cantar. I realment aquí, en aquest segon moviment del concert per a violoncel de Dvořák, és com si cantés el violoncel, però no només això, com si estigués dialogant amb l'oboè i els altres instruments de l'orquestra.
1: Sí, sí, absolutament. Jo penso que és això, no? És aquesta sensibilitat humil, en el fons, molt humana, no? El que fa que les seves interpretacions ens sonin tan properes com tens algú al costat que t'ho està explicant, sí, no? Aquesta història, i t'explica una cosa important, sense maquillar, sense grans exageracions, no? Mantenint

0: Tenia claríssim.
1: Clar. Imagineu-vos avui en dia a quants països no podrien actuar. Molts artistes, no? Allà on hi haguessin dictadures i els qui no les haguessin denunciat. Imagineu-vos, això és integritat, no? Però això des de jove, eh? Perquè sempre es va definir com a republicà, com a catalanista, i al seu moment, doncs, això li va fer perdre, evidentment, doncs, molts suports institucionals. Per exemple, la monarquia, que li va finançar bona part dels seus estudis quan era jovenet, va haver-hi un moment que ell va dir no, jo no vull ser el gran compositor de l'òpera espanyola fins aquí, no? I es va negar a admetre més les seves ajudes, no? Per tant, ell sempre va estar a favor de seguir el seu propi camí guiat pels seus convenciments, no? Així que no és d'estranyar, doncs, que estiguem davant d'unes interpretacions musicals que també busquen aquesta veritat profunda, no? S'allunyi d'aquests virtuosismes accessoris. Els seus frasejos tenen tots una direcció ben clara, no? Cap on va, i busca de fer-los entenedors d'una manera noble, no? No els tapa amb un sentimentalisme impostat, excessiu.
2: Jo suposo que és aquesta veritat, no?, que hi ha en la seva història i en la seva manera d'entendre la música el que fa que encara sigui tan viva la memòria de Pau Casals, no?, entre nosaltres.
1: Sí, sí, és aquesta combinació que en ell, no?, que música i personalitat són totalment indestriables. Ell la vivia d'aquesta manera, no? Així que ja veieu que tenim un Pau Casals estudiós, no?, amb aquest respecte profund per la partitura, però que alhora també es pren aquesta llibertat expressiva, encara que ens pugui semblar d'entrada així contradictori, no? Perquè ell es posava a estudiar les obres fins a entendre'n l'estructura interna per després poder interpretar-ho no arbitràriament ni amb una emoció espontània de ai, mira,
2: ara, avui m'ha agafat així.
1: Exacte, ara em ve així perquè jo em sento així. No, sinó que ho feia amb un criteri que naixés del coneixement i de la comprensió de l'obra, del compositor, del seu context, etc. No? I un darrer exemple, jo penso, per acabar de reblar aquest segell propi de Casals, és, jo penso, l'aspecte de la música de cambra, que per sort també, doncs, en va deixar molta d'enregistrada, no? Així l'haurem sentit, doncs, tocant sol, acompanyat d'una gran orquestra, i acabem en la intimitat de la cambra, que ens permet, doncs, escoltar-li la naturalitat, la llibertat en aquests frasejos sorgits, com us deia, fruit de l'estudi, de la paciència, de la disciplina, no? Escoltem-lo amb el pianista Otto Schulhoff amb el final del primer moviment de la sonata número 3, opus 69, de Beethoven.

0: Doncs sí, aquesta idea de la música de cambra, i ho dèiem fora de micròfon, no? Quan aquests enregistraments històrics ens permeten de mirar pel forat del pany cap al passat i connectar amb aquesta realitat, no? D'un altre temps i d'una altra manera.
1: Una altra manera d'interpretar, està clar, però també ens parla molt això, no? Si ho acompanyem del seu context personal, històric, jo crec que en la seva figura és totalment desvinculable, no? Uh-huh. Van sempre, sempre agafats de la mà, no? A mi no em deixa de fascinar aquest casal estudiós, exigent, íntegre, tan perfeccionista, que ja sabeu que era capaç, durant anys, d'estudiar i reestudiar les obres una i altra vegada, ja sabeu aquella anècdota, no? De quan li van preguntar, escolta'm, per què els seus 80 anys

0: vostè encara diu que segueix estudiant a diari les suites de Bach, no? I ell es veu que va respondre, és que cada dia sento que progresso una mica, no? Per tant, tota aquesta expressivitat, no?, que li podem sentir a través d'aquestes arcades lliures, llargues, que aconsegueixi uns legatos meravellosos, aquests greus també vibrats, timbrats, no?, aquestes escales delicades, lleugeres, que s'enfilen, no són fruit de la improvisació o de la tècnica per la tècnica, no?, sinó que tota l'emoció la té ben canalitzada i ben pensada, no? Té un per què. I això just l'altre dia em feia pensar en la frase que si us hi vau fixar, no?, la que es va projectar amb drons al cel de la Sagrada Família, ja al final de l'espectacle, quan va haver-hi la benedicció de la Torre de Jesús. Recordeu que es va projectar la frase de Gaudí, primer l'amor i després la tècnica. Aquí se'm va il·luminar la bombeta, no? Jo juraria que, i no n'he pogut trobar, de testimonis escrits en què Gaudí i Casals compartissin conversa, tot i que van ser coetanis, eh? Van estar més de 50 anys coetàniament junts, convivint. Però aquesta frase jo penso que també podria definir perfectament la filosofia de Casals, no? Que la tècnica ha de servir a l'expressió, que al seu torn l'expressió ha de servir la veritat musical i aquesta, en última instància, doncs ha de servir la dignitat humana.
1: Molt bé, perfecte.
2: Doncs ja ho dèiem al principi, que te n'en sortiria sense cap problema, i aquí ho tenim. Quina secció més bonica, Laia, i que bé, tots aquests segells propis que hem compartit des del principi de la temporada.
1: I que tothom pot recuperar a través del 3CAT.
2: Ja els teniu tallades i preparats per si algú se us va escapar.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, de debò,
1: igualment,
0: estar aquí fent aquesta conversa amb vosaltres.
2: Que bé, doncs esperem reprendre la conversa a partir de la tardor, i, bueno, la tardor, de principis de setembre, que
1: sí,
2: encara no és la tardor,
1: sí, sí,
2: però ja hi serem.
1: Sí, sí.
2: I, de moment, doncs, bon estiu.
0: Doncs moltes gràcies, bon estiu a tothom.
1: Bones vacances.
0: Adéu.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
5: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
6: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
7: Després d'aquesta petitíssima pausa, tornem a ser amb vosaltres aquí a Tots els Matins del Món, quan són les 9 i 8 minuts del matí d'avui dilluns 22 de juny. Hem encetat l'estiu i la penúltima setmana de programa, Esther, ho dèiem, ens passa molt ràpid i estem començant a acomiadar-nos d'alguns col·laboradors, com
8: doncs
7: ara el
8: sí.
7: cas de la Laia, però
8: sí, sí.
7: ho dèiem que ens tornarem a veure ben aviat.
8: I tant que sí, perquè a més farem un comiat, tal com s'ha de fer, de temporada, amb tots els col·laboradors,
7: sí.
8: amb tot l'equip.
7: A veure, però no revelem encara sorpreses?
8: No.
7: O què farem?
8: No, jo dic que farem un dinar, no?
7: Això sí, sí, fora d'antena, però també us podem avançar que alguna coseta especial l'últim dia del programa,
8: dia.
7: En aquesta temporada tan bonica que hem tingut, hi haurà. Doncs què tenim encara per davant?
8: Doncs més música durant aquestes dues hores que encara ens queden de programa. En aquesta segona hora, ja ho sabeu, tindrem la conversa cap a 9:45 aproximadament. Avui amb Anna Pascó Voltà, artista que explora com la vida i l'existència es construeixen i se sostenen a través d'una pràctica transdisciplinària que entrellaça art, ciència i tecnologia, proposant formes ecològiques, relacionals i simbiòtiques de convivència amb altres espècies i també l'entorn. I tancarem el programa amb el Laboratori de Veu, que com cada 15 dies ens porta l'Alba Quinquillà.
7: Molt bé, doncs pel que fa a la música retornem ara al segle XX per retrobar-nos amb Jan Sibelius i els seus ambients nòrdics, que prenen forma orquestral a la seva segona sinfonia, una peça sòlida que sona a fustes, a vent entre els arbres i a llacs gebrats, que sentirem en la versió de la Filarmònica de Berlín i Simon Rattle, i que comença precisament així.

Simon Rattle conduïa aquest allegretto al primer moviment de la segona sinfonia de Jan Sibelius. Nacionalisme que ens arribava des de Finlàndia, és clar, grandiositat i rotunditat en la forma i en les textures, que dona pas ara un moment doncs, molt més tendre, líric, en un sentit diferent de la paraula. Entrarem al repertori de Maria Teresia von Paradis, o si més no, al repertori atribuït a aquesta autora clàssica, i recuperarem una de les seves obres, una siciliana, ritme ondulant que bascula d'un lloc a l'altre amb regularitat i sense sorpreses i que sentim en la versió d'una violoncel·lista que va fer història, Jacqueline Dupré, acompanyada de Gerald Moore.

L'Europa occidental del segle XII va viure el seu propi renaixement cultural. L'edat mitjana floria i en especial ho feia dins els monestirs i també en els femenins, on es creava, s'interpretava i es conservava música com aquesta que sentíem, el trop Procedentem Sponsum de Tàlamo, que aquí sentíem amb el conjunt Discantus. Ara, doncs, un contrast d'aquells que ens agraden, música d'alta volada, Richard Wagner i el preludi de l'acte tercer de Lohengrin. Esperem que tant els wagnerians declarats com els que encara no hagueu sucumbat a la profunditat de l'escriptura d'aquest autor, doncs gaudiu d'aquests minuts d'orquestra viva que creix, que s'amplifica i que ens regala l'expectació. Ho farem amb una gravació de referència, la de Calbom i la Filarmònica de Viena.

La magnificència de l'orquestra wagneriana doncs, ha donat pas a un espai més reduït, d'atenció més concentrada, que era el que ens regalava Johannes Brahms als seus intermezzi per piano. N'hem sentit el primer, un andante moderato que sonava a cançó de bressó, la calidesa i a nostàlgia, i amb tota aquesta introspecció, doncs les mans de l'Engrimo com a vehicle semblen d'allò més idònies. Aquests han estat uns minuts dedicats a un sol instrument i tornarem més endavant al piano, però ara multiplicarem l'horitzó i sentirem un madrigal a cinc veus per anar caminant cap a la conversa d'avui. El va escriure Luca Marenzio en ple renaixement i el sentirem amb La Veneciana, una peça que canta la imatge de la pedra que, malgrat la fredor, és viva com ho és el seu amor, l'únic lloc on l'ànima troba repòs.

0: Doncs així sonava aquest madrigal, mentre qual Viva Pietra de Luca Marenzio, una peça que interpretaven els membres de La Veneciana i que sí, ens condueix a la nostra entrevista d'avui.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: La nostra convidada d'avui a Tots els matins del món és una artista que explora com la vida i l'existència es construeixen i se sostenen a través d'una pràctica transdisciplinària que entrellaça art, ciència i tecnologia, proposant formes ecològiques, relacionals i simbiòtiques de convivència amb altres espècies i l'entorn. Ella és Anna Pascó Voltà. Bon dia i benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Anna, les teves obres sovint neixen de preguntes sobre el mar, sobre els microorganismes, sobre la memòria, sobre la manera com ens relacionem amb l'entorn. Quan comences un projecte, el que busques és respondre a aquestes preguntes o, sobretot, traslladar-les al públic?
3: Crec que és una mica amb dues coses, però sobretot inicio tot aquest procés perquè no entenc les coses. Sí, i en aquesta recerca, en aquesta intentar portar noves preguntes i crear un punt de trobada amb altra gent, crec que estic intentant més entendre algo que no acabo de pillar.
2: És a dir, l'art, en el teu cas, sempre neix d'això, del desconeixement?
3: Crec que sí, crec que sí. Des de la inquietud de que algú et pica, i si et pica et rasques. I busco potser provocar això també a l'altra gent i que conjuntament potser ens apropem més a tindre una imatge molt més àmplia, com un panorama. És com si els meus ulls només poden veure un cert angle, però si us convido a vosaltres, doncs potser unim més angles i acabem tenint una panoràmica.
2: M'ha fet gràcia, segurament a la Maria també, quan has entrat a l'estudi, t'havies fixat en aquest estudi, no? Com era?
3: Sí.
2: La fusta, el sostre... Llavors, mentre estava allà amb en Pau, amb el tècnic del programa, m'he quedat aquí embobada mirant per què deu ser això.
3: És que, clar, molts espectadors potser tampoc ho saben, que aquí hi ha una espècie de quadres de fusta que són com uns calaixos sense porta, que alguns estan plens, altres no, però no estan plens de manera uniforme, sinó que tenen diferents profunditats. I és molt curiós, que era directament un paisatge que, clar, queda molt bé amb tot el so que esteu fent aquí.
0: És totalment la mirada de cadascú, sí, perquè nosaltres sí. Els veiem cada dia i sempre assumim la seva part funcional, no? Que nosaltres entenem doncs, que és per un tema de sonoritat, per controlar els rebots del so dins l'espai on estem, no? I que tu l'hagis vist des d'aquí, doncs és totalment això, de la panoràmica.
2: I ets la primera que ho comenta, perquè sé que hi ha visites aquí durant el curs escolar d'escoles de diferents llocs, que els hi expliquen per què l'estudi és com és, però en el cas dels convidats, la veritat és que ningú s'hi havia fixat.
0: I a mi el que m'agrada és que ara tenim en Pau d'esquenes, que ens està mirant, perquè està mirant la seva part del control.
3: No se us ha ocorregut mai posar figuretes o coses
2: sí,
3: a dins de forats?
2: Sí que s'ha fet. Sí que s'ha fet.
3: Expliqueu. I heu posat alguna coseta?
2: En Pau ho havia fet. Durant una temporada va posant figuretes.
3: Bo de posar la clau, també. Aquella clau que sempre perds.
2: Sí, no? Anna, des que vas acabar la carrera de Belles Arts a Múnich, el 2019, que no has parat de fer residències a diferents parts del món, has voltat, per tant, a Alemanya, a Àustria, a Dinamarca, al Canadà, a França, a Xile, fins i tot al Pol Nord. Això va ser dins del programa Arctic Circle, el Cercle Polar Àrtic. Explica'ns una mica com va anar això, com ho vas viure.
3: Jo crec que encara ho estic digerint i a vegades penso que potser no hi vaig ser, que veig la imatge, les fotos o fins i tot ara d'aquí unes setmanes un altre artista que és de Nova York vindrà a visitar-me a Alemanya uns dies i encara ara penso, en sèrio ens coneixem? En sèrio vam estar allà? Perquè no ho acabo de creure. Ho vaig viure... crec que encara no ho he comprès, no? Que el cos hi va ser, però... amb una mescla de sentiments molt contradictoris, de sentir que jo allà no hi pinto res, que de tindre un abisme sobre temes molt existencials, no? bueno, això, de faig un pas en fals i ja no ho explico, des d'aquesta por a la fragilitat de la vida, però també una admiració com quan potser crec que tothom ha viscut experiències així, de que et quedes enamorat, no només d'una persona, et pots quedar enamorat d'una idea, d'una cançó, d'un moment. Doncs això, molt intensificat durant dues setmanes.
0: Quan fa d'això?
3: Dos anys, crec, sí.
2: I vas viure algun moment així crític?
3: Sí, vaig viure alguns moments de com si similars potser a quan estàs a prop de la mort, o que algú, o sigui, no només com a en primera persona, sinó quan de cop i volta passa això i et quedes en aquest silenci, que perquè treuen aquesta estora dels peus. I sí, i va ser sobretot quan vam tindre molta sort, perquè estàvem en un veler i encara que no és gens ecològic ser-hi allà, érem tots uns privilegiats, teníem la sort que l'organització va decidir que nosaltres tots els camins que féssim els faríem per camins que ja estiguessin oberts, tant per tots aquests vaixells turístics que van a veure els ossos polars, com per tots els vaixells científics. I vam tenir molta sort amb el clima i el temps que feia, que vam poder arribar als 80 graus nord, que és quan comença tot el, em sembla que pack ice, no? Com tota aquesta sopa de gel, i després ve la gran placa. I per allà vam poder estar navegant i vam demanar tot el grup, el capità, si podríem parar el motor i estar 20 minuts allà en silenci. Sorprenentment, encara allà hi volen ocells. Ves a saber cap on volen. I és molt sorollós, el gel. Molt, molt sorollós. I aquell moment de pensar, estic aquí dalt.
2: El vas gravar, el so del gel?
3: Sí, sí, sí. I encara no he fet cap peça, perquè tot el material que vaig extreure d'allà, jo seguia molt, començava allà molt el meu interès sobre el fons del mar. Per tant, tot el material que entrava dins del vaixell, que jo tenia com el vaixell com una espècie d'ascensor, tot el que entrava des de l'àncora, des de l'aigua que utilitzàvem, era una aigua que produíem nosaltres, diguem, filtrada. Per tant, totes les algues, tot això ho anava recol·lectant, i ho tinc al meu estudi sec, igual com l'aigua que cuinava allà per extreure la sal. Amb la idea també de que això que he utilitzat, que ho he utilitzat per fer obres, per cuinar, de fet, per aquesta idea de absorbir l'entorn, perquè som entorn, i mengem entorn cada cop que posem sal i pebre als nostres plats. Però crec que encara queda molt a fer.

0: Doncs ja hem entrat en una de les músiques que avui et proposem per descobrir també aquesta vessant sonora, no?, de la teva aproximació a això, a la música que ens acompanya. I hem començat amb aquesta peça, que és de Peter Gregson, que jo trobo que combina molt aquest estatisme, no?, aquella part que sembla que no es mogui gens, i aquesta electrònica que va circulant i fluctuant. Com l'has rebut? Perquè aquestes peces te les hem passat, perquè els oients ho sàpiguen, perquè els hi poguessis fer una escoltada abans de venir. Com has rebut aquesta primera?
1: Aquesta cançó, de fet, em va encantar com a inici. Cap de les cançons que em vau passar les coneixies, cosa que està genial, perquè així no deixes de sorprendre't. I em semblava com un inici de dilluns, d'aquesta flor que s'obre, de vinga, va, anem a posar-nos fil a l'agulla.
0: Com són els teus dilluns? Què fas?
1: Normalment esmorzo al llit, amb cafè, i esmorzo bé, o sigui, fruita, kèfir. Tenim molta consciència de que les bactèries del meu estómac estiguin felices, perquè si estan contentes elles, segurament veuré les coses també amb bons ulls. I és molt diferent, és molt diferent. La setmana passada, el dilluns de la setmana passada, començava anant a un bosc que hi ha unes obres, unes ceràmiques que estan com entrellaçades amb arbres, i els de l'organització em van comentar: ai, per què no vens a mirar-les, que han canviat de lloc. Dic, com que han canviat de lloc? Sí, han canviat de lloc. Així que vaig començar així el dia, anant al bosc i mirant aquestes peces. Altres dies estic quedant amb gent, intento envoltar-me de gent que està fascinada amb el que fa, més igual al què. D'aquí una mica aquesta idea transdisciplinar, perquè crec que tothom, des de la seva disciplina, des del seu context, intenta interpretar la realitat, i intento rodejar-me d'aquesta gent fascinada.
0: I parlaves de l'entorn abans, com és tan important per tu i com tots ho som una mica, no?, d'entorn. És l'entorn natural el que més et crida, o l'entorn urbà també té coses a dir?
1: Sí, jo crec que l'entorn urbà és, de fet, també l'entorn natural de l'humà que creem. Vull dir que en això no vull dir que un poble o una casa de pagès no sigui natural per nosaltres, però que a vegades em sento incòmoda quan penso que tots aquests edificis, tot aquest ciment, tot aquest conglomerat, que és horrible, i que cal ser crítics, però és que són les nostres construccions. Igual que les formigues creen tots aquests túnels i tal, fascinen totes aquestes infraestructures que arribem a desenvolupar. I, per tant, això no vol dir que sigui bo únicament, però que tot això inorgànic, aquest ciment, també és natura, igual que un mòbil és natura.
2: Estic pensant, clar, tu dius, m'agrada envoltar-me de gent que fa coses perquè li agrada, que està fascinada, no?, pel que sigui, no? I ens estàs comentant moltes coses. Ets una persona que et fixes molt en tot l'entorn. Sembla ser que els dilluns, ni els dimarts, ni els dimecres són sempre dies iguals, sempre fas alguna cosa diferent. Ha de ser molt difícil a l'hora de dir, va, d'això en faig art. Què esculls de tot?
1: No ho sé. No sé...
2: Què et fa decidir per això i no allò altre?
1: Ah, sí, això potser ve més potser de la part més intuïtiva. Està connectada amb un mateix, està... Sempre hi ha molt de soroll, no? I tot aquest soroll a vegades potser ens treu una mica d'aquesta connexió amb nosaltres mateixos. I escoltar-se a un mateix i estar atenta al per què faig el que faig, el per què m'amoïna això o l'altre, i intento anar tirant d'aquest fil. Per tant, potser seria d'aquesta manera intuïtiva, però no des del... Ai, vinga, va, gresca, no? sinó... hi ha coses que a un mateix l'amoïnen més que altres. Per què? Jo per això vaig anar a psicoanàlisi, però cosa que també trobo que és bastant important, tractar les pròpies motxilles, no? Així no els hi dones als altres. I aquesta, com d'aquesta part de la responsabilitat, i després l'altra part de per algun motiu, a mi m'obsessiona bastant preguntes com se sosté la vida i què fa que jo estigui existint o que estiguem existint i quins són els paràmetres. I aquí és on l'entorn ens sosté. O sigui, clar, el nostre propi cos, uh-huh, com a carcassa, però tot l'entorn, totes les altres espècies, però també tota aquesta part inorgànica, també.
2: Uh-huh. Clar, ja ho comentàvem abans, eh? Has fet moltes residències a diferents parts del món, per tant, has voltat molt. N'hi ha alguna que vulguis destacar per alguna cosa?
1: Sí, potser fa 2 anys vaig estar en una institució que es diu A Cobert, amb la qual ara també estic col·laborant, i aquest dissabte presentem una peça conjunt amb tots els veïns del carrer Sant Pere. I allà vaig anar a Xile, a Temuco, que està entre Patagònia i Santiago de Xile, on la comunitat Mapuche és molt activa i, per sort, no van aconseguir matar-la, encara que intenten encara minoritzar-la. I va ser un moment molt important perquè també anava molt cansada de tots aquests 2 anys d'estar vivint en una maleta, però i tampoc havem pogut fer molta recerca, que normalment intento mirar cap on vaig, però en aquell cas no. Per tant, em va sacsejar moltíssim. Em van sacsejar moltíssim tots els volcans i tota la cosmologia, tota la manera de relacionar-se i aquesta manera d'ells de beure una tassa de cafè en els seus diferents estats, no? Que això em ressonava molt en com entenc jo també algunes peces d'art més des del moment del procés, no? Que som diferents estats i que té aquesta simultaneïtat que a vegades pot ser contradictòria, uh-huh, però que això és part de la vida.
3: Uh-huh. És com si la tassa fos el fang, la pintura i tot alhora, no?
1: Sí.
3: Molt bé, doncs entrem a la segona de les propostes musicals d'avui.

0: Doncs ho comentàvem, Esther, aquesta peça va tornant a les nostres seleccions, ens agrada molt i també l'hem volgut compartir amb tu avui, Anna. Les primeres impressions.
1: Doncs és una cançó molt dolça, trobo. Mm-hmm. Sí, a més que ha sigut molt bonic veure's com directament comença la cançó i estava radiants amb un somriure com ai, que bé, estic envoltada de cotó fluix.
0: Sí, sí, doncs és el minuet d'una de les suites per teclat de Handel, està interpretada amb un piano modern, per tant, aquí hi ha un diàleg, no?, entre una peça que originalment està escrita per un instrument com era el clavicèmbal, allà al segle XVIII, i aquesta visió que fem des d'ara mateix, no?, amb tota una altra sonoritat, un altre instrument, i que alhora ens resulta com molt natural. Dins de la teva obra, Anna, quina és la relació amb el passat? I pren forma d'alguna manera?
1: Totalment, totalment. Jo crec que, de fet, en el meu dia a dia estic constantment parlant entre l'Anna del passat i l'Anna del futur, també des del punt de ser autònoma, que parles amb la teva secretària, amb la teva becària i amb la teva jefa. I clar, com que ho has de fer tot tu. I amb els temps també passa això, que a vegades, clar, prens moltes decisions i esculls coses sense saber... Bueno, convivim tots amb la incertesa. I jo crec que aquesta incertesa, de fet, ve en aquestes temporalitats, de que molts cops penso, ah, molt bé, Anna del març, vas fer bé en avançar aquesta feina perquè si no ara estaries a tope. I intento també treure-li feina a l'Anna del futur, dia a dia, i això potser és el que em fa... Sí, moure el cul.
2: Escrius?
1: Escric com?
2: Sí, clar, si et planteges tantes preguntes sense respostes, si crees en fruit d'aquestes preguntes que et planteges tu mateixa, també fas escriptures? I deixes anar aquests pensaments, aquestes preguntes en un paper?
1: Sí, escric, evidentment, molts mails. Escric molts mails també amb molta gent que no compartim el dia a dia i que, per tant, aquests diàlegs han començat a tindre un altre temps, perquè ja no estem en el mateix lloc i ja no ens veiem amb la mateixa freqüència. Aquests mails o aquestes cartes continuen, sí, sent molt importants. I després, sí, és cert que en aquest esmorzar i en aquest cafè de cada matí, que acostumo a fer sola, també escric. I és una escriptura potser més automàtica i més amb mi mateixa, on intento com... Ostres, com m'he sentit. I també, a vegades, digerir els somnis. Uh-huh. No des d'una part molt analítica, això ja no, però sí que molts somnis a vegades et fan despertar amb certes emocions que dius, que estic estranya, o no sé... i com posar-los a lloc i intentar recuperar aquestes imatges. Per tant, sí, l'escriptura té com molts, sí, diferents formes. És cert que porto molts anys que ja no escric poesia, però recordo en els meus anys d'escola, institut i primer anys de universitat aquí a Belles Arts a Barcelona, encara fer molts poemes. Ara, en les obres, també escric, però és més... O per peces com conferències performàtiques o quan faig aquests sopars que faig de mestre de cerimònia.
2: Has anomenat els somnis. Tens algun somni recurrent que es vagi repetint?
1: Sí, tinc un somni d'una tècnica de volar. Sí. Que jo a vegades vaig pensant, ho vaig perfeccionant. Perquè és una mescla entre moure els braços com si fóssim un ocell i després una proporció, com una moure les cames com mouria potser una sèpia o una medusa, no?, que fa aquesta espècie de forma d'acordeó. Curiós.
2: I has preguntat mai quin és el significat?
1: No,

0: tenint avui a l'estudi, Anna, clar, era com molt orgànic, mai millor dit, de poder, davant d'una artista plàstica, no sé si et definiries així, però contemporània en actiu, poder estirar d'una compositora en actiu ara mateix i una creadora contemporània com és l'Helena Cánovas, aquest diàleg de llenguatges. Així d'entrada, a tu què t'ha dit aquesta obra?
1: A mi m'ha reportat, justament, encara que ella és una compositora contemporània, m'ha reportat totalment a un món de ruïnes, diguem, ara ja, no? Amb tots aquests vestits pomposos, pastissos pomposos, gossos pomposos. I me n'he anat allà a pensar, ai, les sèries aquelles de Netflix que s'han fet tan famoses, tot això.
0: Clar, però ella és curiós, perquè tota aquesta sonoritat agafa i ho va descomponent i ho vas mirant des d'un altre lloc, de vegades es torna com incòmoda. No sé si el teu art, les teves peces, busquen també aquesta incomoditat. No sé si mentre la fas o també en la persona que el mira.
1: No diria que ho busco jo, però sí que és cert que passa. I, per tant, intento tindre cura de que ningú ho passi malament. Uh-huh. Però més com a ciutadana d'aquest món, que amb els valors d'intentar que la gent no passi malament. Però sí que és cert que genera incomoditats. M'he trobat... O incomoditats, que, vull dir, no sé, és incòmode plorar, és incòmode emocionar-te, és incòmode que et toquin la fibra.
2: Mm-hmm. No.
0: No, Déu-n'hi-do, segons senyal... a qui li preguntis en el moment.
2: No, però senyal que estàs viu, no?
0: Això sí, això sí.
2: Si et toca...
1: Totalment.
0: I feedbacks que hagis rebut així de la teva producció, que t'hagis sorprès, que algú t'hagi dit alguna cosa i hagis dit, o no m'ho esperava gens, o quina visió, no?, d'aquesta persona.
1: Sí, a veure quina puc explicar. Va haver-hi un cop quan vaig fer una performance a Canadà. Estava a Rouyn-Noranda, que està a la Pampa del Quebec. Era una residència que organitzava la institució Home Session de Barcelona, era un intercanvi, i la residència incluïa aquesta exposició individual que jo marxava, però es quedava allà. I recordo que vaig fer la performance en francès, castellà, una mescla dels dos idiomes, perquè m'agrada molt mesclar idiomes, també. I es apropa una... I l'àudio no se sentia gaire bé. Era tot una mica de desastre. O sigui, no era el que jo m'esperava. Però, clar, dius, bueno, vinga, va, anem a fer això el teu propi llenguatge. Fem que els errors i aquests inconvenients, doncs, fem-los, integrem-los, no? I va vindre una dona com plorant i em va dir, no sé què m'has fet, però no me n'oblidaré mai. I, clar, a mi això, perquè a mi aquell poble no em coneixia ni Déu. I jo, a part, que sentia que estava al mig de la Pampa, superlluny de tot, perquè era és un lloc on el centre és una mina, que ara ja no és una mina, que és una fundidora, però, vull dir, és això i, de fet, un hospital d'oncologia, perquè acostumen a estar bastant junts.
2: Déu-n'hi-do, eh? No et fa por, Anna, enfrontar-te al desconeixement, a la incertesa? I una prova d'això la tenim en la teva decisió d'anar a estudiar a Múnic amb un professor que dius que no en tenies.
1: No, gens ni mica. Jo, a més, és que ell no té pàgina web. I jo recordo que acabava la llicenciatura de Belles Arts a París i allà ja vaig fer una mica així de... Clar, el sistema és completament diferent. Allà esculls una classe on hi ha un

0: professor. Jo a París vaig escollir un professor, una classe que hi havia un artista visual i un arquitecte, i tothom està junt, i tota la gent a tots els semestres estan junts. I Alemanya encara és una miqueta més radical, perquè només és això, i tot l'altre tu esculls. I a Múnich tu esculls i tu muntes com tu vols. Com una cuina, no? Que hi ha allà en tots els ingredients, però sí, com, què fas
1: com
0: tu? Això va a tu. I cosa que és bastant honest, perquè ja és una bombolla aquest estat d'estudiant, per tant pots provar moltes coses i preparar-te per després, un cop et gradues, que ets autònom i sí, professional, sí, i diguem. I jo vaig tindre la sort de que a Berlín també m'han agafat, que va haver-hi un altre artista, professor, que també em va agafar, però ell em va deixar... O sigui, el fet de que no entenia què és el que estava fent, que jo anava a la biblioteca com bona estudiant, com bona catalana, a veure si hi ha algun text que m'explicara, i jo entenia cada cop menys i menys i menys. I ell no ho va saber fins passat, doncs, potser 3 anys, perquè vaig estar estudiant amb ell 6 anys, cosa que també és curiós. Tu
1: sí,
0: esculls
1: no?
0: allà quan et vols graduar.
2: I quan diguis, ja en tinc prou,
0: sí,
2: ara.
0: Sí.
1: Va ser una mica així. No et poses pressa, tu vas fent.
0: Tu vas fent, i és en aquest diàleg, perquè ell, de fet, o ell o ella, és una mena de mentor. I jo tenia molt bona relació, no, sense ser amics, evidentment, però sí, i va ser com molt més endavant, que, o potser ja més al final, quan li vaig dir, tu saps que jo t'he escollit perquè no entenc res. I ara, llavors em va preguntar, i ara què? Has entès? O sigui...
2: 6 anys més tard.
1: 6 anys, sí.
0: I li vaig dir, a mitges.
1: Una mica.
0: A mitges, però he entès que, de fet, la vida ja és també tindre aquesta sensació d'entendre les coses a mitges.
1: Molt bé.
2: Doncs continuem també estirant de fils musicals, ara amb Charlotte Sohi i el seu segon quartet de corda.

0: Ara sentim doncs, aquest quartet Armés interpretant al principi del segon quartet de Charlotte Sohi. El quartet de corda ha entrat bé? T'ha semblat interessant?
1: De fet, ha entrat una mica incòmoda.
0: Sí?
1: Sí, trobo. Sí, amb tots aquests... tantes veus que he pensat, ui, aquí hi ha un lío, un lío...
0: Sí, no sé, a la teva obra també hi passa això, de vegades? O tens molt clara una sola idea i després les tires? O hi ha idees entrecreuades i laberints?
1: Hi ha idees entrecreuades i hi ha elements que tornen. Sí, per exemple, els xiclets. Els xiclets és un element que torna en moltes obres i que apareixen dins d'altres obres... Curiós.
0: I què té el xiclet? Aquesta capacitat d'estirar-se, d'enganxar-se, què és?
1: Sí, jo crec que el fet de que és un element que es defineix per aquesta forma amorfa, forma que, sí, és cert que seca, però en aquest moment on encara no s'ha secat, no para de reconstruir-se. I per mi és molt simbòlic de com entenem la identitat humana.
0: A més que no té cap funcionalitat més enllà del plaer, no? Al final, un xiclet, vull dir, sí. no ens alimenta, ni no
2: és poc,
0: una cosa
2: que,
0: de nutrició, aquí no n'hi ha gaire.
1: Sí, també té aquest component de crítica política en el moment de que enganxo un xiclet sota el nas d'un polític, es converteix en un fascista, no? I aquest xiclet també pot ser una arma.
0: Sí, sí, a més, parlant d'incomoditats, hi ha entorns on mastegar xiclet és absolutament incòmode per la gent que t'envolta, no?
1: Cert.
0: Quantes capes de significat.
2: La teva vida, Anna, també ha estat molt vinculada a la cultura popular i precisament has fet alguna cosa també relacionat amb això, amb Ullà.
1: Sí, exacte. De fet, és el que presentarem ara aquest dissabte. Vaig tenir el plaer de que em van convidar a recuperar una tradició que es va deixar de fer fa uns 25 anys i van dir, no sé cap on anirà tot això, però creiem que tu passaràs bé. I evidentment, a més perquè són un equip... similar al vostre, petit, una família, però molt potent. I el que he fet ha sigut portar elements que després això es queda allà i volen que siguin apropiats per tot els veïns. I el que ens ve de gust fer és fer una obra que inciti a aquest moment d'estar en comunitat, algo que està bastant en risc cada cop més, del conèixer els nostres veïns, etc. I és al voltant, de fet, d'un sopar de carrer.
0: És això que comentaves abans dels sopars on ets mestra de cerimònies?
1: Sí, sí, exacte.
2: És les enramades.
1: Exacte. Hi haurà branques de roure, de llaurer, hi haurà un pa en forma de clau perquè passarà al carrer Sant Pere, hi haurà un vers, hi haurà una virolla, que és un joc antic de plecs, que funciona com una mena de ruleta. Què més hi haurà? Hi haurà uns plats que he fet conjuntament amb una ceramista, l'Aina, del carrer de Sant Pere, on els veïns podran dur els menjars per acompanyar el pa i per compartir. I hi haurà molts cantis i molts porrons, espero que plens.
2: Ostres, déu-n'hi-do, plens de vi?
1: I d'aigua.
2: I d'aigua.
1: Per no... fer passar.
2: Exacte. També estàs treballant amb dones que estan fent aigua gym. En què consisteix aquest treball?
1: Doncs vaig començar a estar amb elles al desembre, mitjans de desembre, principis de gener, i aquest és un treball que... De fet, encara estic intentant entendre, però en aquest interès de com es configura la nostra relació amb el fons marí, m'interessava molt com aquestes primeres representacions que trobem en mapes, on estan plenes de monstres i sirenes. I aquest imaginar aquest fons, que de fet coneixem menys que l'univers, curiosament. I vaig... I aquesta mitologia, que és una mitologia, de fet, també molt contemporània, molt d'ara, ara, m'interessava tractar-la amb elles, formar part de la seva comunitat, on elles, de fet, van 3 cops de setmana a fer aigua gym al Club Atlètic Natació Barceloneta, i nedar amb elles i proposar-los ser sirenes amb mi. I, de moment, totes aquestes sessions segurament desenvoluparan en un vídeo i ara ho estic ampliant, però sí que m'interessa moltíssim aquest estat, la darrera etapa de les dones, primer perquè em semblen fascinants les seves biografies, com a dona de 35 anys, mirar altres dones i homes també, crec que és clau. Però no sé molt bé cap on anirà tot. De moment estem nedant.
2: Dius, veure-les amb ella també, clar, suposo que deus pensar, mira, l'Anna del futur també anirà cap aquí, no?
1: Sí, jo sí que m'imagino fent aigua gipsi, sí, de veritat. A més, perquè ara que he estat amb elles... Ostres, estic poc en forma. Sí, a mi a vegades em feien catacrec i els deia, a mi m'està fent catacrec aquí als ombros, i es reien de mi, em deien, Anna, estàs malament.
0: Entrem a la darrera proposta musical, que ens fa canviar una mica també d'atmosfera.

0: Doncs això que sentim i cobra aquesta darrera fase de la nostra conversa avui, Anna, és música d'Arvo Pärt, això es diu Suma, i clar, Arvo Pärt s'associa molt a la part espiritual, no?, de la creació sonora. Aquests valors, realment es parla molt d'espiritualitat, tothom té com la seva pròpia visió. Des del teu punt de vista, com s'integra en la teva manera d'entendre l'art?
1: Doncs crec que entenc l'espiritualitat des d'aquestes emocions. I crec que quan estic parlant d'existència, de què significa estar viu, enllaço moltes respostes que moltes fes intenten respondre. Jo no ho sé ben bé. Crec que convisc amb intentar buscar aquesta teoria, aquesta resposta d'algú que no podem saber com què passarà després de la mort.
2: Mm-hmm. Quan abans sentíem aquell minuet que tant ens agradava de piano, de fet t'ho volia preguntar llavors, però ja portàvem massa estona parlant. Sí, clar, no t'ha fet pensar en el piano, aquell piano que vas estudiar? No t'han vingut ganes de dir, ostres, vaig a mirar a veure si la trec?
1: Sí, sí, cert, cert. Cert, a veure si l'Anna del futur s'hi posa un dia. S'hi posa un dia, però sí, perquè de fet, encara que ara davant d'un piano molt probablement poc podria fer, poc, no, de fet, podria començar molt, però no podria desenvolupar-me molt. Sí que tinc molt bon record d'aquest moment on aconsegueixes esvair-te completament de tot. I és molt saludable. Igual que anar a nedar allà, que parlàvem entre mig, no? D'estar dins de l'aigua i suar dins de l'aigua i estar fent aigua gym. I estar amb el piano, potser també justament que jo tinc el meu record del piano no de cua, sinó de paret. Uh-huh. Per tant, tens davant aquest negre, que és un negre, que és un mirall. I cert que hi ha una partitura, però no deixa de ser una reflexió. I aquest reflexe té molt a veure també en com et sents en aquesta música que t'està afectant el cos, però l'estàs tu també provocant.
2: Clar, vas fer uns anys de formació de piano clàssic. No sé si encara el tens o l'utilitzes, si trobes un moment del dia per dir, va, vaig a dialogar amb el piano, a veure què em diu, o a veure què li dic.
1: És que jo sóc nascuda a Poble Sec, vaig créixer bastants anys també a Sant Antoni, per tant, vinc d'una família de classe mitjana que, per tant, no tenia piano a casa. Sí, jo sóc algú que ha crescut amb l'escola de música de barri i que tenia la sort que l'escola tenia moltes aules on jo podia anar durant l'horari obert a tocar. Cosa que van agrair tots els veïns. I per tant, anava allà. I es va convertir, aquesta escola es va convertir en una espècie de refugi, que espero que els nostres polítics i polítiques segueixin subvencionant, perquè són espais superimportants.
2: Des del 29 d'abril i fins al 6 de juny, a l'Espai Isern del Mau de Barcelona es va poder veure una exposició teva, Tota pedra és una muntanya en potència, un projecte amb el qual vas guanyar la segona edició de la Bienal d'Arts Visuals Ricard Camí. Com va anar? Quina va ser la recepció?
1: Va anar molt bé. Vaig aconseguir que la gent es rasqués, no?, amb això que deia al principi, de que et pica i et rasques, perquè la gent va tocar molt, cosa que estava molt bé, perquè hi havia peces que volia que fossin mogudes, que volia que fossin sostingudes.
2: Interacció, per tant.
1: Sí, que les agafessin amb les mans, que no fos només una experiència visual. I a part que hi havia un perfum, que per tant sí o sí, l'havien de respirar. Així que... I després vam fer un col·loqui amb un antropòleg, l'Alejandro Limpo, i un geòleg amb el que estic col·laborant, el David Casas, de l'Institut de Ciències del Mar, i això va ser molt agradable, perquè va ser una conversa que ara recordo amb molt somriure, perquè és complex tot el que envolta el fons marí, des de lo que no coneixem, però també tota la part de la governança. I després el que venia a proposar jo, que eren aproximacions.
0: Doncs, Anna, avui t'agraïm molt que hagis volgut venir a compartir aquesta estona amb nosaltres, amb aquesta perplexitat que ens has traslladat, que en el teu cas ja sabem que és molt productiva, i amb aquesta sensació de que de vegades no sabem, que tenim només certeses a mitges i que això també està bé. Per tant, Anna Pascó-Voltà, moltes gràcies per avui.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka.
1: A Catalunya Música.
3: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.
4: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
5: Són les 10 i 22 minuts d'avui dilluns, 22 de juny, precisament, i continuem endavant a Tots els matins del món, ara amb música d'Amy Beach, de la seva gran sinfonia, la Sinfonia Gaèlica. Ens sentirem el darrer moviment, Allegro di molto, amb la Sinfònica de Munic, dirigida per Joseph Bastian.

Hi ha músiques que de veritat que es podien descriure com a grandioses i crec que és el cas, doncs, del fragment que acabem de sentir, el quart i últim moviment de la Simfonia Gaèlica d'Amy Beach. Una obra àmplia, no només en les seves dimensions, sinó també molt rica si parlem de textures, de jocs tímbrics i que sap evolucionar, transmutar-se al llarg dels seus compassos. Respirarem ara amb uns minuts pel piano de Juliana Avdeeva, que, lluny de les demostracions de força i resistència, de les que també és molt capaç, ens porta a territoris tranquils i contemplatius gràcies a aquesta fuga de Xostakovich, una gravació de tot just l'any passat que sona oberta i evocadora.

0: tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
1: Doncs arribades a aquest punt del programa, és moment de dir-li bon dia a l'Alba Quinquillà. Què
2: tal?
3: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé. Doncs molt bé, també. Realment preparades per aquest darrer laboratori de la temporada.
2: Exacte, eh? L'últim ja.
1: Ho dèiem abans amb la Laia, que ella ha fet el seu darrer segell propi a primera hora i que ens ha passat molt ràpid.
2: Sí, sí, passa ràpid, no t'ho creus. Mm.
3: I què has preparat?
2: Com que és l'últim d'aquesta temporada, us he preparat una proposta que és una mica diferent de les temàtiques habituals, perquè no parlarem d'anatomia ni sentirem l'experiència d'algun cantant, però sí que descobrirem una experiència que ens demostra un cop més el poder de la música i el poder també de l'aprenentatge del cant.
1: Aquí ens agrada dir-ho, eh? No ens cansem de fer-ho, que el cant pot ser fins i tot medicina de l'ànima.
2: Sí, sí. I l'experiència que us porto avui, com he dit, és una prova més, una mostra de com el cant ens ajuda a sentir-nos millor, ens pot ensenyar moltes coses sobre nosaltres mateixos i fins i tot, com en aquest cas, ajudar-nos a entendre millor les persones que ens envolten. D'entrada us presento un dels protagonistes d'avui, que és el cor Levare de Sant Pere de Ribes.

0: com us deia. Ells són el Cor Levare, dirigits per la Meritxell Tarragó.
1: Sí.
0: L'any passat la Meritxell va decidir fer una formació per entendre millor com funciona la veu i poder ajudar les persones que dirigeix. I aquí és on comença la història.
2: Doncs arrel d'un postgrau que estava fent a la Universitat Blanquerna, havíem de fer un treball de fi de curs i havíem de fer un treball logopèdic de treball amb la veu amb algun conegut, amic, cantaire, que tinguéssim. I la Marta, que canta la meva coral, doncs sempre m'havia dit que li interessaria fer alguns exercicis, investigar més sobre la seva veu, així que li vaig dir si volia ser el meu conillet d'Índies i vam començar aquesta aventura juntes.
0: Ja ho veieu, la Meritxell Tarragó necessitava fer una petita investigació per completar el curs que estava realitzant i va demanar si hi havia alguna persona interessada a ajudar-la. Aquesta persona va ser la Marta Estrada, una cantant que forma part de la Coral Levare des de fa anys i, per tant, la Meritxell li coneix molt bé la seva veu i el seu tipus de missió, no? Però tot i així, abans de començar el treball, la Meritxell li va demanar l'historial mèdic relacionat amb la veu i va poder constatar que, segons les proves, no tenia cap lesió ni cap afectació orgànica important a la laringe, a tot l'aparell fonador, no? Tot i així, la Marta doncs manifestava certes dificultats i incomoditats a l'hora de cantar. Va ser a partir d'aquest punt que la Meritxell va començar a investigar.
2: Doncs quan vaig començar a treballar amb la Marta, vaig observar molt la seva posició corporal. Hi havia una mica de projecció cervical i vam intentar prendre plegades la consciència del cos, de com es mou el cap endavant quan volem fer els aguts, que és un gest que fem tots quan aprenem a cantar, que volem fer una nota aguda i estirem el coll cap amunt com si fossin girafes, com amb la sensació de que així arribarem millor. Llavors també una miqueta el suport del sòl pèlvic, la respiració diafragmàtica, l'arrelament als peus a terra, una miqueta com estava el seu cos, que no hi hagués tensió tampoc a la cintura escapular, que els braços quedessin una mica oberts, que no passés aire. I vam estar una mica jugant amb ninos també, de recol·locar-los. Ella em recol·locava a mi també. I jo també vaig prendre molta consciència corporal arrel d'aquests exercicis. Però vam començar primer abordant el cos i després ja ens vam posar a treballar més amb la veu.
0: La primera parada del treball vocal proposat per la Meritxell va ser, com heu pogut sentir, la consciència corporal.
1: Que, de fet, quan ha començat a parlar, totes tres ens hem posat bé...
0: Ens hem començat,
1: hem
3: sentit
1: a moure el cos.
3: Observades a distància.
1: A veure com estic.
0: Estem fent el coll de girafa ara mateix. Doncs tot plegat era per treballar el terreny i aconseguir més canvis després amb tot el que era doncs, feina a nivell d'emissió vocal. Però aquí, atenció, van començar els primers entremancs.
2: Llavors, després de treballar el cos i vam començar a incidir amb la veu, em vaig adonar que tots els exemples que ens posaven els mestres de projecció de la veu sempre era imagina't que tens un espai llunyà, que estàs en un bosc o que vols cantar a l'última filera del teatre. Llavors eren com tot molt, imatges molt visuals i jo em preguntava, bueno, què és per la Marta cantar lluny? Com ella té la visió, com s'imagina una cosa que està llunyana de si? I llavors vam començar a treballar una mica aquesta consciència del cos dins de l'espai, també llançant objectes, escoltant quan queien, la distància, no? I llavors li deia, doncs imagina't cantar aquesta distància on ha caigut l'objecte.
0: Val, ara potser pensareu, hi ha alguna cosa que no em quadra. I és normal perquè fins ara us he amagat una informació força important, perquè la Marta és cega.
1: Ah.
0: La Marta Estrada és cega. Per tant, ens trobem davant d'una persona que canta en grup, en un cor, i ho fa partint d'una situació força diferent de la resta dels seus companys, perquè, a diferència de la majoria, ella no disposa de la vista per orientar-se, per combinar-se amb la resta de veus o per seguir la directora. I com deia la mateixa Meritxell a l'àudio que acabem de sentir, molts dels exercicis de la pedagogia vocal fan servir com a guia referències visuals. Va ser llavors quan la Meritxell va haver de desplegar una bona dosi d'enginy per trobar noves maneres d'explicar a la Marta allò que li volia transmetre.
2: Llavors vaig tenir la idea de dibuixar una mica aquesta distància amb so, de manera que la Marta llançava una pilota i quan sentia que queia i l'havia llançat lluny, allà és on havia de projectar el so. I vam crear diferents distàncies i projectant la veu a diferents distàncies. I potser a la Marta li ajudava això de pensar, doncs, en comptes de

0: a l'última filera del teatre, imagina, Marta, que has llançat la pilota molt lluny i allà on sentiries la pilota projecta la veu cap allà.
1: I els reptes no només apareixien a l'hora de transmetre certes imatges o conceptes, sinó també quan treballaven la consciència corporal, perquè, sens dubte, les persones vidents tenim en la vista una gran ajuda a l'hora d'entendre i de corregir la nostra postura. Però la Meritxell i la Marta també van trobar una manera de superar aquesta prova.
0: Vam també agafar un nino, que era articulat, que me'l posés bé perquè volia saber si ella entenia bé com havia de ser una bona posició corporal, perquè això es diu molt fàcil. I llavors, al final, vam fer a les estàtues amb els cantaires de la coral. Ella va recol·locar els cantaires com creia que s'havien de posar. Un cop ja havíem après que no havíem de tenir projecció cervical, que havíem de seure sobre els isquions, que les cames havien d'estar rectes i ben recolzades a terra, tot això, doncs llavors ella tot el que havia après ho va aplicar en els cantaires de la coral. Cosa que em va anar bé, perquè hi havia molts cantaires que no seien bé.
2: Un exemple de com ens podem enriquir quan som capaços de sortir de la nostra pròpia perspectiva i tenim la voluntat d'escoltar i entendre amb curiositat i respecte les persones que tenen altres maneres de relacionar-se amb el món.
1: Exacte, no? I això encara no és tot, perquè a mesura que avançava el procés, la Meritxell i la Marta es van adonar que fins aleshores no havien posat prou al centre una qüestió que era essencial, que és de quina manera la Marta es relaciona amb l'espai i l'entorn com a persona cega. I va ser llavors que la Meritxell va organitzar una activitat a la coral que marcaria un abans i un després en el treball.
0: Després també vam fer un exercici amb el cor de tapar els ulls i dir, ara anem a fer el procés invers, ara anem a veure què sentim nosaltres que estem acostumats a projectar la veu amb suport de la visió, què passa si ens tapem els ulls. Llavors hi ha coses que són molt bones perquè les orelles es desperten, estem més concentrats en el que passa a l'espai, però alhora també sentim més sorolls, estem més inquiets, tensem la veu, fem projecció cervical, corporalment tampoc no és una posició òptima del cos, i ens va anar molt bé aquesta experiència perquè vam aprendre tots plegats.
3: O sigui que els cantaires del cor es van tapar els ulls, no?, per experimentar, ni que fos durant una estona, que significa cantar sense veure i que realment devia ser una experiència molt diferent i també molt exigent.
1: Segurament que sí. De fet, la Meritxell va tenir en compte diverses variables a l'hora d'aplicar aquesta proposta.
0: Com que era una experiència nova, no ens vam tapar tots els ulls, el que vam fer és que tapàvem els ulls un sí, un no, un sí, un no. Així, el que podia veure'm et podia ajudar a l'altra persona que no estava veient, perquè quan ens vam tapar tots els ulls era molt caòtic. Ningú sabia quan començar, ningú sabia quan acabar, ningú sabia quin tempo portar. Era molt difícil. Llavors ens vam repartir en dos grups, però estàvem alternats. Hi havia ulls tancats, ulls oberts, ulls tancats, ulls oberts. Llavors el que em podia veure podia ajudar una miqueta al que anava amb els ulls tapats. Llavors el que jo vaig fer va ser proposar una peça molt curteta, que la sabessin de memòria, perquè així eliminàvem dificultats. I em penso que era Spirit of God, que és una cançó de gospel, i la vam cantar de memòria, un petit tros.

0: Però tot i així, Alba, devia ser molt difícil descobrir quan cantar o adaptar-se al que demanava la Meritxell o al que necessitava la resta del grup.
1: Sí, jo de fet no sé com ho van fer les persones que tenien els ulls tancats. I de fet, pel que em va arribar, almenys aquesta vegada no van aconseguir tots fer-ho amb els ulls tancats. Perquè ens fem una idea de la complexitat que assumeix una persona invident en una activitat pensada per a vidents. També, pel que sembla, els va trontollar molt l'afinació, o bastant, perquè perdien moltes de les seves referències habituals i això, doncs, com ja ens ha dit la Meritxell, els va generar molta confusió i els resultava molt més difícil doncs, consolidar les notes que havien de fer. No? De fet, la Meritxell va arribar a la conclusió que aquest era un exercici molt prometedor per treballar l'escolta, però que, sens dubte, necessitava temps i treball perquè es poguessin integrar els canvis. De totes maneres, d'aquesta primera experiència ja en van poder treure moltes conclusions.
2: Sí, nosaltres vam prendre molta consciència de realment del soroll que estàvem fent durant els assajos i que no érem tan conscients del nostre cos quan estàvem cantant. Tapar-nos els ulls ens va fer veure que tenim un cos, que aquest cos és el que ens ajuda a projectar la veu i que no n'érem conscients. Tampoc érem conscients de l'escolta, de la capacitat d'escolta que tenim. Perquè sempre ens fixem molt en lo visual, mirem molt la partitura, estem pendents del que hem de llegir, de les notes que hi ha, del text, de la directora a les entrades, i en canvi no estem escoltant els companys ni ens estem escoltant a nosaltres. I per tant, com a treball coral, va ser molt interessant aquesta escolta cap a les bandes.

0: Què, us agradaria provar-ho, això de cantar en un cor amb els ulls tancats, o què?
1: Home, és tot un repte. Mira, perquè ja s'ha acabat el curs, però encara farem alguns assajos més intensius abans de tornar-hi al setembre, i serà una proposta que faré a la directora de la Coral Uncanto.
0: Sí, eh? Mm. Ja, doncs ja ens explicaràs el què, perquè a mi se'm fa difícil d'imaginar cantar. O sigui, puc imaginar que puc entrar més o menys al mateix moment amb la respiració, no? Però com ho saps, com el que es demana, no?
2: Bé, suposo que al final fas loop amb els altres sentits, que sí, escoltes molt més, és aquest treball d'escoltar molt atenta i molt profunda, no? I jo sí que, no sé, seria interessant,
0: no?
2: Segur.
0: Sí, una ampliació dels altres sentits, perquè a vegades que la vista realment té tanta importància per les persones vidents que no ens fem la idea de què és viure
1: sense.
0: I també vaig tenir l'ocasió de poder parlar amb la Marta Estrada, que per la seva banda em va dir que aquest procés realitzat amb la Meritxell Tarragó va ser un autèntic viatge cap a l'autoconeixement.
3: Sí, i tant. Abans no era conscient que la veu i el cos anaven junts. La Meri em va ajudar molt a entendre que si el cos no participa, la veu trontolla. I encara ho estic assimilant, vull dir, no és una cosa que d'un dia per l'altre ja està. Per exemple, ara tinc una mica... Llavors no me n'adonava, ara me n'adono, intento... Ai, que tens les cervicals mal posades, ai, que col·loques els braços, no sé què. Soc molt més conscient, no? I això m'ajuda mica en mica a anar millorant, però és un procés. No m'ho he pogut treure de sobre des de que vam acabar aquest curs que ha fet la Meri, sinó que jo ho vaig incorporant dia a dia. I és un procés llarg i me n'adono, no? Perquè la veu la vaig tenir bastant malament durant molt de temps i no era conscient.
0: I realment per la Marta poder cantar i poder fer en una coral és una part molt important de la seva vida.
3: Jo diria, és quan canto que hi veig clar, perquè realment quan estic a la coral sóc una part més d'aquest organisme orgànic, no? I flueixo amb la coral. Si la coral pateix en algun moment, jo pateixo perquè em costa adaptar-me. Si alguna cosa no funciona, si anem desafinats, és com si fos una planta i em fallés una branca o una arrel. És tot per mi, la coral. M'aporta moltíssim.
0: I ella també m'ho deia, hi ha un element que tenim molt normalitzat en els assajos, però que per amb ella és un petit entrebanc per mantenir la concentració.
3: Sobretot en el tema del soroll i els silencis, no? És molt freqüent que hi hagi molts comentaris, molts murmuris, molt soroll de pàgines. I clar, a mi això em desconnecta bastant. Hi ha moments que em tapo les orelles perquè hi ha molta cridòria, la gent no és conscient, però és molt normal quan hi ha grups grans, no? Llavors tampoc pretenc que la gent s'acostumi, sinó que m'he d'adaptar jo una mica i buscar les meves estratègies perquè això no m'incomodi. I per la resta, doncs, la gent que acostuma a cantar amb mi, al meu costat, doncs sí, són bastant conscients de quines eines faig servir jo per poder fer això que diu la Meri, no? Entrar a temps i estar tot bastant incorporat. No sé, la gent que no canta la meva corda o que estan ja més lluny, no sé exactament si se n'adonen, no? És que jo estic i no estic, vull dir, sóc una més.
2: És la idea, no? Al final, de formar part d'un grup. És ser-hi, però alhora formar part del tot, no? Ho ha explicat molt bé.
0: Sí, exacte, i és també la prova de que està totalment integrada, no, en el cor, no? I també la Marta, de fet, va voler animar qualsevol persona cega que tingués ganes de cantar en un cor a fer el pas sense por i a no descartar-ho d'entrada.
3: Hi ha moltes corals on hi ha persones cegues, igual que hi ha corals de persones cegues. Si algú té por de participar en una coral per això, no? Perquè com ho faré, si no puc llegir partitures, jo no llegeixo partitures ni porto lletres, però sé que hi ha gent cega que està en alguna coral i llegeixen la lletra mentre canten. També animaria els directors i que quan se'ls presenti una persona cega que vulgui cantar, que no tinguin por, no? Que tot és un procés d'aprenentatge i no té per què haver cap problema.
1: M'agrada. Quan sí, ha dit, no? És quan canto que hi veig clar, m'ha agradat molt això. Però sí que s'ha explicat molt bé, i és veritat, tu no ets conscient quan vas girant les partitures i vas parlant i vas fent comentaris amb els altres. Clar, la persona que és cega, tot aquest soroll el té molt més present, perquè li falta la vista.
0: Clar, és la informació que estàs rebent, no? I tu pots tenir un dubte, no? Ah, és que ara no sé què ens ha dit la directora. O ara,
1: i ella necessita concentració, no? Per captar, clar, tot el món.
0: Una cosa que per tu és tan, sí, tan sí, normal, no? De preguntar... Clar, però amb ella és tot el que li arriba tot, no? Uh-huh. I d'una forma molt present, no?
2: Sí, però al final és el que diem, una mostra més que la música pot ser i ha de ser per tots i totes, sí, i més enllà de les diferències que pugui haver-hi, del punt de partida diferent que puguem tenir, i que això que val la pena, tant pels cantaires, com deia la Marta, com pels directors i directores, no? D'animar-se a incloure també aquestes diversitats a les seves agrupacions.
0: Doncs sí.
2: Per tant, Alba, moltíssimes gràcies per tota aquesta secció, per aquest capítol d'avui. I no sé amb què vols dir-ne adéu.
0: Doncs primer, també donar les gràcies a vosaltres. És un plaer tenir aquest espai. Per mi és sí, és...
1: Sí. És enriquidor per tothom.
0: Doncs me n'alegro molt. Clar. Per sí, mi la primera, sí. Jo sóc la primera que aprenc molt. I res, jo us proposo, si voleu, acabar amb una peça d'Eric Whittaker, ja que estem amb música
2: i
0: coral.
2: Doncs vinga.
1: Fantàstic.

0: Doncs mira, Esther, que hem començat el programa amb Botxes 8
1: sí,
0: i l'acabem amb
1: Botxes
0: 8, eh?
1: Sí.
0: No ho teníem previst, però mira, les coses que passen. Arribem doncs al final d'avui dilluns, demà, i tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, amb l'Esther Plana i la seva secció de la nostra sessió

0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Santa Maria de Vilabertran per sentir un dels concerts de la Schubertíada. La gravació és de Catalunya Música de l'agost del 2025 i ens situa en un concert que formaia part del projecte Lead the Future. Per tant, el que us oferim no és un recital de joves artistes, sinó que és el resultat d'uns dies de treball intensiu amb una gran figura del Lead internacional, en aquest cas Olaf Berr, que és qui va ser el titular d'aquesta acadèmia, el resultat de la qual és el concert que us oferim avui, amb Noelle Drost, soprano, i Jorian Van Ne, piano, i Tobias Luser, baríton, i Maximilian Kromer, piano. Són els dos duos que sentirem durant tot aquest concert, s'aniran alternant i aniran interpretant, entre altres, la música de Gustav Mahler, d'Hugo Wolf, de Benjamin Britten o de Franz Schubert. Tot això des d'aquest enregistrament que comença amb dos músics holandesos, Noelle Drost i Jorian Van Ne. Ells seran els intèrprets primer de la música de Clara Schumann, Ich stand in dunkel träumen, era en un somni obscur, és el Lied opus 13 número 1. Després sentirem música de Gustav Mahler, Erinnerung, record, que forma part del recull Lieder und Gesänge. A continuació sentirem un dels Mörike Lieder d'Hugo Wolf, Die Geister am Mummelsee, els espectres del llac Mummel, i finalment aquest bloc s'acabarà amb música de Benjamin Britten. Sentirem tres de les melodies del cicle de cançons opus 11, On This Island, en aquesta illa, que serà el final de l'actuació de Noelle Drost, soprano, i de Jorian Van Ne, piano. Després els tornarem a sentir, però de moment comencen el concert amb Clara Schumann, Gustav Mahler, Hugo Wolf i Benjamin Britten.

El concert de l'Acadèmia amb el professor Olaf Berg que us oferim avui i que forma part de la Schubertíada de Vilabertran va començar amb l'actuació de dos músics holandesos, Noëlle Drost, soprano, i Jorian van Ne, piano. Noëlle Drost és una soprano emergent dels Països Baixos, està especialitzada en el repertori d'elit i ha participat en diverses acadèmies europees de perfeccionament. La seva presència a Vilabertran formaia part del circuit de joves veus internacionals seleccionades per a la formació amb Olaf Berg. I el resultat és aquest recital que us oferim avui, aquest recital que ha començat amb la música de Clara Schumann, Ich stand in Dunkelträumen, era en un somni obscur, és l'opus 13 número 1. Després hem sentit Erinnerung, que forma part dels Lieder und Gesänge de Gustav Mahler. Després hem sentit Hugo Wolf i un dels seus Mörike Lieder, Die Geister am Mummelsee, els espectres del llac Mummel. I finalment, aquest primer apartat s'ha acabat amb tres melodies del cicle de cançons opus 11 de Benjamin Britten, On This Island, en aquesta illa, que ha estat el final de la primera actuació del duo format per Noëlle Drost i Jorian van Ne. Els tornarem a sentir, però ara és el torn del baríton Tobias Loser i del pianista Maximilian Kromer. Interpretaran Franz Schubert, un repertori preciós. De Schiffa, el barquer, el Lied Deutsch 536. Després, Gruppe aus dem Tartarus, grup del Tàrtar, el Lied 583. A continuació, de Musenson, el fill de les muses, el Lied Deutsch 764. A continuació, sentirem Stimme der Liebe, la veu de l'amor, el Lied Deutsch 412. I per acabar, dos Lieder més, Sehnsucht, anhel, el Lied Deutsch 636, i Im Abendrot, a la posta de sol, el Deutsch 799. És l'ocasió de sentir la veu del baríton Tobias Loser al piano Maximilian Kromer.

Era la veu del jove baríton austríac Tobias Lusser. L'hem sentit interpretant Franz Schubert amb el pianista Maximilian Cromer. Tobias Lusser forma part de la nova generació de cantants dins del món del Lied i la crítica que es va publicar després del concert que us oferim avui el va destacar com un dels joves talents participants a l'Acadèmia. L'Acadèmia amb el professor Olaf Berr, el resultat és el concert que us oferim avui. On ara hi hem sentit el segon duo, el format per Tobias Lusser i Maximilian Cromer, que han interpretat de Schiffa el barquer, el Lied Deutsch 536 de Schubert, després Grup aus dem Tartarus, Grup del Tartar, el Lied Deutsch 583, després hem sentit de Musenson, el fill de les muses, el Lied Deutsch 764 de Schubert, i encara tres lieder més del compositor vienès, Stimme der Liebe, Veu de l'amor, el Lied Deutsch 412, Sehnsucht, Anhel, el Lied Deutsch 636 i finalment Im Abendrot, A la posta de sol, el Deutsch 799. Tot això ens porta encara a més Schubert, però el sentirem amb l'altra veu del concert, amb la de la soprano holandesa Noëlle Drost. Torna amb el pianista Jorian Fanné i ara hi interpretaran dos lieder de Schubert, Auflösung, Dissolució, el Lied Deutsch 807 i Theatzwerk, el Gnom, el Lied Deutsch 771. I després arribaran els dos poemes de Louis Aragon de Francis Poulenc. Per tant, Schubert i Poulenc en la veu de Noëlle Drost, soprano, que canta amb el pianista Jorian Fanné.

Aquesta és l'última actuació al concert d'avui de la soprano holandesa Noëlle Drost amb Joris van Ne al piano. Han interpretat Franz Schubert i Francis Poulenc de Schubert Auflösung, Dissolució, el Lied Deutsch 807 i Der Zwerg, el Gnom, el Lied Deutsch 771. Després de Poulenc n'han ofert els dos poemes de Louis Aragon. D'aquesta manera, Noëlle Drost i Jorian van Ne van acabar, com us dèiem, la seva actuació dins del marc de la Schubertiada a Vilabertran. Avui estem sentint el concert de l'acadèmia amb el professor Olaf Berr i aquest és un dels duets que va treballar amb el baríton alemany. L'altre duo és Tobias Lusser i Maximilian Kromer, que ara són els que posaran el punt final al recital d'avui, amb Hugo Wolf i amb Richard Strauss. De Wolf n'interpretaran dos dels Mörike Lieder, Auf eine Wanderung, en una caminada, i Antigeliebte, a l'estimada. Després de Richard Strauss en sentirem Heimliche Aufforderung, invitació secreta, Du meines Herzens Krönelein, tu, coroneta del meu cor, i finalment el lit preciós Ich liebe dich, t'estimo. És l'opus 37, número 2, amb què Tobias Lusser baríton i Maximilian Kromer piano acomiaden aquest concert d'avui.

0: El recital d'avui s'acaba amb la veu del baríton Tobias Lusser, amb el pianista Maximilian Kromer han interpretat música d'Hugo Wolf i de Richard Strauss. D'Hugo Wolf, dos dels Mörike Lieder, Auf eine Wanderung, en una caminada, i Antigeliebte, a l'estimada. Després de Richard Strauss, n'han interpretat Heimliche Aufforderung, invitació secreta, l'opus 27, número 3, després l'opus 21, número 2, Du meines Herzens Krönelein, Tu, coroneta del meu cor. I finalment, aquest concert s'ha acabat amb el Lied, opus 37, número 2, Ich liebe dich, t'estimo. Música de Richard Strauss en la veu d'aquest duet format per dos músics austríacs, el baríton Tobias Lusser i el pianista Maximilian Kromer. Són dos dels intèrprets d'aquest concert d'avui que forma part de l'acadèmia amb el professor Olaf Berr. Els altres intèrprets han estat Noelle Drost, soprano, i Jorian Fanné, piano. I tots han fet un repertori preciós amb música de Clara Schumann, de Gustav Mahler, de Benjamin Britten, sobretot Franz Schubert, música també de Francis Poulenc i, finalment, de Richard Strauss, que és com s'ha acabat aquest concert, que és com una finestra privilegiada al futur del Lied europeu, una finestra que s'obre cada any a la Schubertiada de Vilabertran. Aquest concert de l'Acadèmia Olaf Berr forma part del programa Lied the Future, i després de diversos dies de treball intensiu amb un dels grans barítons del nostre temps, en aquest cas el baríton alemany Olaf Berr, els intèrprets seleccionats per la Schubertiada fan un recital on mostren el seu talent. I això és el que us hem ofert avui, amb Noelle Drost, soprano, i Jorian Fanné, piano, i Tobias Lusser, baríton, amb Maximilian Kromer al piano. Són els intèrprets d'aquest recital que va gravar Catalunya Música a l'Església de Santa Maria de Vilabertran l'agost del 2025. És el concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Johannes Brahms i la Simfonia número 2, opus 73 en versió de l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

0: Aquesta era la segona sinfonia de Johannes Brahms, l'opus 73 en versió de l'orquestra revolucionària i romàntica de John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música.
2: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Escolta'm, Albert,
2: sí.
1: Tu creus que aquesta és la setmana més màgica de l'any?
2: Home, a veure, diverses coses a comentar.
1: A veure, va.
2: Tradicionalment, la nit de Sant Joan ha estat envoltada d'històries, de mites, molta festa, perquè és festa major, les

0: És així, eh? Unes festes que tenien uns rituals que potser avui en dia doncs, ens han arribat transformats, però que en el fons es mantenen amb esperit. Eh?
1: Uns rituals que en alguns casos implicaven personatges fantàstics, bruixes, sí, animals mitològics, escenes de transformació...
0: Sí. Ànimes, no?
1: Sí.
0: I tot plegat no ha passat ni molt més desapercebut, evidentment, en la imaginació dels compositors, perquè ara sembla que no estàvem fent un programa de música, sinó que estàvem aquí a...
1: Una nit màgica.
0: Exacte, horitzons, no?
1: els homes místics.
0: Això. Els compositors, doncs, ho han pensat, això, eh? En molts casos s'han basat en llibrets i amb l'excusa de la dansa, per exemple, han creat obres que acabarien revolucionant precisament la història de la música, però fixa't, basades també en festes paganes, no?
1: Sí, senyor.
0: I personatges mitològics.
1: És per això que aquesta setmana serà una setmana una mica més curta, sí, això sí, perquè el dia de Sant Joan farem festa,
0: sí,
1: però també una setmana plena de personatges mitològics, escenes infernals i festes paganes, i com sempre, envoltats de grans composicions.
0: Això segur.
1: Per tant, anem començant i comencem el ritual.
0: Vinga, som-hi.
2: La clàssica, de dilluns a divendres amb els homes clàssics.

0: No em diràs, Albert, que aquesta música no ens transporta a mons onírics i màgics, eh?
1: Totalment.
0: És curiós, eh?
1: Totalment.
0: És una passada.
1: Aquesta repetició de fons, és molt ritual.
0: Amb aquells aguts, no?
1: I
0: mira,
1: bonic.
0: Mira. I continua la música aquí, eh?
1: Sí, clar. Sí. Estem situats a França, a finals del 19, principis del 20, i aquests compositors d'aquest període van ser molt prolífics en aquest camp, no? Especialment gràcies a un escriptor que els va inspirar, i molt.
0: Sí,
1: perquè al final
0: també
1: has de tenir, més enllà de la creativitat, si tu pots ser molt creatiu, però si no hi ha ningú que impulsa aquesta creativitat, aquesta capacitat de crear mons, és difícil que surti, no?
0: I és que això que sona és el primer dels tres poemes de Mallarmé que Maurice Ravel va compondre l'any 1913.
1: Són preciosos, com podeu escoltar. Stéphane Mallarmé, un dels grans escriptors francesos que acabaria inspirant genis com Ravel o Debussy, ni més ni menys. Potser, Pedro, que recordem una mica la seva figura, no? I qui va ser?
0: Home, la veritat és que val molt la pena, ja veuràs.

0: Seguim amb aquesta bellesa, eh?
1: És molt bonic.
0: És molt bonic, eh? Aquests tres poemes de Mallarmé. I precisament Mallarmé, eh? Stéphane Mallarmé, que va viure entre els anys 1842 i 1898, va ser un poeta i crític literari francès considerat una de les figures centrals del simbolisme i un dels escriptors més influents de la poesia moderna. De fet, la seva obra, caracteritzada per un llenguatge complex, suggerent i moltes vegades hermètic, va contribuir a renovar profundament la poesia de finals del segle XIX i va exercir una gran influència, com no pot ser d'una altra manera, sobre les avantguardes del segle XX.
1: Mallarmé va néixer a París, concretament un 18 de març del 1842, com deia el Pedro, en una família de funcionaris. Sabeu, un context poc musical, aquest, eh? O poc poètic, fins i tot.
0: Mai se sap.
1: La seva infantesa va estar marcada per diverses pèrdues familiars. La seva mare va morir quan ell tenia només 5 anys i anys més tard també va morir la seva germana petita. Aquests esdeveniments duríssims van influir profundament en la seva sensibilitat i en el seu pensament poètic, que sovint expressa una aspiració a fugir de la realitat i a trobar un ideal més elevat.
0: Sí, ell, quan era jove, va començar a interessar-se per la literatura i sobretot a escriure poesies. Entre les seves influències inicials, hi havia autors com Baudelaire, Gautier o Edgar Allan Poe, per exemple. A partir dels 15 anys, ell ja va començar a redactar els seus primers poemes i el 1862 algun d'aquests poemes van començar a aparèixer en revistes literàries.
1: Ara bé, per guanyar-se la vida, Mallarmé va decidir dedicar-se a l'ensenyament. Uh-huh. Després d'un període a Londres, per perfeccionar el seu anglès, va obtenir el certificat per ensenyar aquesta llengua i el 1863 va començar a treballar com a professor. Va exercir en diverses ciutats franceses i abans de situar-se i instal·lar-se definitivament a París. Tanmateix, l'ensenyament no li agradava gaire i sovint el considerava només una obligació necessària per mantenir la seva família. Vaja, que s'havien de pagar les factures.
0: S'ha de fer tot, exacte. Sí, malgrat les dificultats econòmiques i personals, Mallarmé va continuar desenvolupant la seva obra poètica. I entre les seves primeres composicions importants hi ha poemes com Brisa Marina, L'Azur o una primera versió de... Atenció, spoiler, La Premedie d'un Faune.
1: Em sona això, em sona, sí.
0: Aquest darrer poema es convertiria en una de les seves obres més conegudes i, evidentment, inspiraria més tard el compositor Claude Debussy a crear un famós preludi musical, el qual en realitat ha de ser el nostre protagonista d'avui.
1: És el nostre destí, no?
0: Sí.
1: Anem cap a aquest camí.
0: Ja hi arribarem. Sí.
1: A partir de la dècada de 1860, la seva poesia es va tornar cada vegada més experimental i conceptual, i Mallarmé creia que la funció del poeta no era simplement descriure la realitat, sinó revelar les essències ocultes de les coses mitjançant el poder del llenguatge. Per aquest motiu va desenvolupar una escriptura molt elaborada, plena de símbols, amb una sintaxi complexa i amb una gran atenció al so i al ritme de les paraules.
0: Mira, una qüestió molt musical.
1: Sí, no? Diuen que la poesia és la música de la paraula, no?
0: Exacte, sí. Un dels projectes centrals de la seva vida va ser el que ella anomenava la gran obra, o el llibre. Es tractava d'una obra ideal que havia d'explicar simbòlicament el món i donar una nova dimensió a la poesia, ni més ni menys.
1: Sí, sí.
0: Tot i que Mallarmé va dedicar-hi molts anys de reflexió i treball, al final aquest projecte mai es va arribar a completar.
1: Durant els anys 80 del segle XIX, la seva reputació literària va créixer de forma considerable. De fet, a casa seva, a París, organitzava reunions literàries, conegudes com els dimarts de Mallarmé, on es trobaven poetes, escriptors, artistes, músics destacats, la faràndula. Aquests esdeveniments van acabar sent una trobada important, un centre de la vida intel·lectual parisenca, i va reunir figures que més tard tindrien una gran influència en la cultura europea, per tant, la cultura mundial.
0: Sí, entre les seves obres més importants destaquen Herodiada, La Premedie d'un Faune, com hem dit, el recull poesies i el poema experimental Un tir de daus mai abolirà l'atzar, publicat l'any 1897. Aquest últim és especialment innovador perquè utilitza la disposició tipogràfica de les paraules a la pàgina com a part essencial del poema, anticipant tècniques que serien més habituals de la poesia del segle XX. Va ser tot un visionari.
1: Tot un avançat. Sí. Mallarmé va morir el 9 de setembre del 1898 a Belvens, prop de Fontainebleau. Tot i que la seva obra no és molt extensa, la seva influència sí que ha estat enorme. La seva concepció simbòlica del llenguatge i les seves innovacions formals podríem dir que van marcar profundament la poesia moderna i van inspirar moviments artístics posteriors com el cubisme, el dadaísme i, com no, el surrealisme.
0: Avui és considerat un dels grans poetes francesos del XIX i una figura clau en la transformació de la poesia cap a formes més modernes i experimentals.

0: Clar, tenint en compte el que m'he explicat de Mallarmé, té tot el sentit que en un moment en què la música es troba amb les seves arts contemporànies i no va sent tan endarrerida, no? Com havia passat habitualment, clar, l'esperit de la música que es creava en aquell moment doncs estigués en concordança amb l'esperit dels textos d'escriptors com precisament Mallarmé.
1: És allò que dèiem de...
0: Es van trobar, finalment,
1: exacte,
0: les arts.
1: Trobada, i llavors es troben la inspiració del poeta i la inspiració del compositor,
0: exacte,
1: i junts generen obres tan meravelloses com aquesta que estem escoltant de fons. De fet, ja podem escoltar, no?, aquesta música de Ravel que sona, que és el tercer dels poemes, de Mallarmé, els que Ravel va posar música, i el que dèiem fa un moment, veiem com aquesta música sona molt moderna, fins i tot experimental i futurista, no? I si ens sembla moderna a nosaltres, que estem a l'any 2026, imagineu-vos en el moment de la seva creació.
0: Totalment, totalment. I és que Ravel tenia predilecció per la poesia de Mallarmé. De fet, en una entrevista al New York Times, a finals de la dècada de 1920, va dir: "Considero Mallarmé no només com el poeta francès més gran, sinó també com l'únic, ja que ha fet poètica la llengua francesa, que no estava precisament pensada per la poesia. Els altres, inclús l'exquisit cantant Verlaine, han tractat les regles i els límits d'un gènere molt precís i formal. Mallarmé va exorcitzar aquest llenguatge com a mag que era. Va alliberar els pensaments alats, els somnis inconscients de la seva presó."
1: Carai, que poètica també aquesta resposta a una entrevista, no?
0: I tant.
1: Clar, i amb aquesta admiració, tenint en compte que el 1913 es van publicar la primera edició completa dels poemes de Mallarmé, com no podia ser d'una altra manera, Ravel va ambientar tres dels seus poemes el mateix any en diferents ciutats que fan referència a llocs principals de la seva vida amb la família i els amics. El Blaset Futil, que és la segona que escoltàvem, es va completar a París, Sorgir, aquesta que sonarà de fons, que va dedicar a Satie, i a Saint-Jean-de-Luz, on vivien els seus pares, i Soupir, la primera de les que podíem escoltar i que va dedicar a Stravinsky, a Clarence, en aquest cas, a Suïssa, on va poder retrobar-se precisament amb el compositor rus.
0: Mira, amb Stravinsky.
1: Sí, sí, tot acaba connectant.
0: Sí.
1: Les dates de composició segueixen l'ordre d'execució dels tres poemes. De fet, el manuscrit de Soupir es va completar el 2 d'abril del 1913, Placet Futil al maig, i Sorgir va ser finalment a l'agost.
0: De totes maneres, Albert, a veure, la setmana va de personatges mitològics i festes paganes, que amb aquesta música ja us sembla.
1: Ja hi som una mica, no?
0: Ja hi som una mica. I més enllà d'aquests poemes de Mallarmé, que Ravel va ambientar amb música, home, la nostra idea era parlar d'una migdiada, eh?
1: Un dels millors moments del dia, de fet. De fet, potser la migdiada més famosa de la història de la música,
0: i
1: no?
0: Tant.
1: Que la va crear ni més ni menys que Claude Debussy a partir, com us avançàvem amb l'espoiler que feia abans el Pedro, d'un poema de Mallarmé.

0: Ben bé que aquesta música podríem fer una bona migdiada.
1: I tant.
0: Tot i que ja saps que a mi em costa molt. Jo quan escolto música em costa molt fer cap altra cosa que escoltar música.
1: Ja. No, ni... És una pena, perquè pots gaudir de la música d'una forma molt més passiva, tenir-la de fons no, i ja
0: està. Mi, sí. Ja, en tot cas, es pot fer una bona migdiada, tot i que això ens descriu un clar de lluna.
1: Sí, és una música per escoltar una tarda d'estiu estirat a una hamaca, ben bé, amb aquella calma. Sí. Però aquesta no és l'obra de la que volem parlar, no. Tot i que, evidentment, hi té a veure. La nostra protagonista, òbviament, és el preludi o la migdiada d'un fauna, una de les obres més icòniques del genial Claude Debussy.
0: Exacte, sí, sí. El preludi a la migdiada d'un fauna és una de les obres més conegudes del compositor francès i una peça clau en la història de la música occidental. Composta entre els anys 1892 i el 94, poc després d'aquesta suite bergamasca, que conté en el seu moviment central aquest famós clar de lluna, que ara està sonant de fons, i estrenada a París el 22 de desembre de 1894, sota la direcció de Gustave Doré, és un poema sinfònic per a orquestra d'uns 10 minuts de durada.
1: Com us hem explicat abans, l'obra està inspirada en el poema simbolista de títol homònim, no? La migdiada després del preludi a la migdiada d'un fauna, de Mallarmé.
0: Bé, el poema es diu... Migdiada d'un fauna.
1: Sí, migdiada d'un fauna, exacte. I Debussy fa el preludi.
0: El preludi, exacte.
1: I sovint es considera, doncs, no el poema, sinó l'obra, el punt d'inflexió que obre el camí cap a la música moderna.
0: Absolutament. I és que és una música moderníssima, sí, sí, tenint en compte l'època en la que es va compondre. De fet, el poema de Mallarmé, publicat l'any 1876, descriu el monòleg d'un fauna, que és una criatura mitològica, meitat home i meitat cabra, que recorda i imagina els seus encontres amb nimfes en un paisatge natural ple de sensualitat i misteri. El protagonista es mou entre la realitat i el somni, evocant imatges de la natura i dels seus desitjos. Debussy, en realitat, no volia fer una narració musical exacta del poema, sinó, sobretot, suggerir-ne l'atmosfera, no? I sobretot aquestes sensacions. I és que és el moment aquest que estàs a punt de dormir-te, que et ve algun somni, que no... És molt suggerent la música i realment té molt de sentit. De fet, segons el mateix compositor, la música és una successió d'escenes o impressions que evoquen els desitjos i els somnis del fauna en la calor d'una tarda d'estiu.

0: I és que la voluntat de crear impressions o imatges a través dels sons era una constant en la música de Debussy, com passa en aquesta que sona de fons, que és la primera de les imatges per a piano, que el títol ja fa la cosa, eh?
1: Totalment, totalment. Però tornem al Fauna, eh? Perquè la peça és considerada una obra emblemàtica de l'anomenat impressionisme musical. Aquest corrent, inspirat, ja ho sabeu, en part en la pintura impressionista, busca crear ambients i sensacions a través del color sonor, les harmonies i les textures de l'orquestra, més que no pas seguir una estructura narrativa rígida, no? En el cas del preludi de Debussy, la música flueix amb molta llibertat i les melodies apareixen i desapareixen de manera gradual, com si fossin pensaments o records que passen per la ment del Fauna.
0: Sí, un dels elements més famosos de la peça és el seu inici, eh? L'obra comença amb un solo de flauta sinuós i expressiu que suggereix immediatament una atmosfera sensual i somiadora. Aquesta melodia inicial és una de les més reconeixibles del repertori orquestral i a partir d'aquest moment els instruments de l'orquestra, com les cordes, les arpes, les trompes, doncs es van afegint progressivament, creant una textura sonora molt rica, però alhora delicada. És curiós com tants músics i tanta orquestra, al cap i a la fi, acaben fent una música molt delicada que evoluciona sense contrastos bruscos. Els temes es transformen lentament i s'entrellacen amb suavitat.
1: I en quant a la instrumentació, Debussy utilitza una orquestra relativament reduïda, però variada, no, Pedro?
0: Variada, sí, sí. Hi trobem tres flautes, dos oboès, corn anglès, clarinets, fagots, trompes, dues arpes. Home, reduïda tampoc, eh? Perquè...
1: Home, si la comparem amb un, no ho sé, un Wagner,
0: no,
1: ja
0: clar,
1: més
0: clar,
1: madur.
0: No, no, sí. També tenim plats metàl·lics i la secció de cordes. De fet, aquesta combinació li permet explorar molts colors sonors, no?, diferents. La flauta, per exemple, té un paper especialment important perquè simbolitza el mateix Faune, clar, i el seu instrument mitològic.
1: La forma de la peça, a més, també és bastant lliure, però sí, sovint s'explica com una estructura aproximadament tripartita. Al principi apareix el tema principal de la flauta, que estableix el clima oníric de l'obra. A la part central s'introdueixen nous colors i melodies amb intervencions destacades d'instruments com el clarinet o l'oboè. I, finalment, la música torna progressivament al caràcter inicial i es dissol en una atmosfera tranquil·la, com si el Faune tornés a adormir-se després de les seves fantasies.
0: De fet, quan es va estrenar, l'obra va sorprendre molts oients per la seva originalitat. Clar, les harmonies, el tractament del timbre, que això, clar, hem parlat moltes vegades, i la llibertat formal eren molt diferents de la música romàntica dominant de l'època. De fet, amb el temps, molts crítics i compositors han considerat aquesta peça, com dèiem abans, l'inici simbòlic, atenció, de la música moderna. Fixeu-vos, fins i tot el compositor i director Pierre Boulez va afirmar que el famós solo de flauta del principi va portar un nou alè a l'art de la música i va obrir les portes de la modernitat.
1: La influència d'aquest preludi, la preludi al migdia d'un Fauna de Debussy, no es limita només al món de la música, perquè l'any 1912 la peça va inspirar un ballet coreografiat pel famós ballarí rus Nijinsky. Aquesta coreografia, amb decorats del pintor Leon Bakst, va causar escàndol a causa del seu estil innovador i d'alguns gestos considerats provocadors pel públic de l'època. Tot i la controvèrsia inicial, la balleta es va convertir en una obra molt influent en la història de la dansa moderna.
0: En definitiva, el preludi és una peça breu, però extraordinàriament important, eh? Amb el seu llenguatge musical innovador, Debussy va demostrar que la música podia suggerir imatges, emocions i atmosferes d'una manera nova i subtil. De fet, la combinació entre la poesia simbolista de Mallarmé i la imaginació sonora del compositor, doncs, va donar lloc a una obra que encara avui continua fascinant músics, estudiosos i, evidentment, oients d'arreu del món.
1: Doncs, Pedro, malgrat l'obra sigui curta, crec que ha de ser la protagonista de la primera audició d'aquesta setmana, no?
0: I tant, no, no. I si ens queda temps, encara podrem escoltar més música de Debussy. Vinga, doncs va, som-hi.
2: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Arribem a l'audició i, com no pot ser d'altra manera, us proposem escoltar el preludi a la migdia d'un Fauna de Claude Debussy i entrar així en la seva sonoritat mitològica i onírica.
0: Una obra revolucionària en la història de la música que ara podem escoltar en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Doncs som-hi.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Realment és increïble la revolució que va suposar aquesta obra de Debussy, i a més és preciosa, eh?
2: I tant. Sí, sí, acabem d'escoltar l'obra que va obrir les portes a la modernitat, el preludi a la migdiada d'un Faune de Claude Debussy en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado. I com que encara es queda una miqueta de temps, us proposem seguir en aquest món de la nit onírica debussiniana, tan pròpia de les nits màgiques com la de Sant Joan que s'apropa, i us proposem escoltar els seus nocturns per orquestra.
1: Tres petites obres en la seva durada, però grans monuments orquestrals on Debussy expandeix els experiments sonors iniciats amb el preludi a la migdiada d'un Faune. Els nocturns són tres: Nuages, Fetes i Sirenes, i els escoltarem en la mateixa versió, la de la Filarmònica de Berlín i el director Claudio Abbado.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar els Nocturns per Orquestra, número de catàleg 98 de Claude Debussy, en la versió de la Filarmònica de Berlín, i el director Claudio Abbado, i amb aquests ens acomiadem fins al proper programa, que serà demà a la una del migdia aquí, a Catalunya Música.
2: Recordeu que podeu recuperar tots els programes al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Blas i el control tècnic i el Cacardús a la producció, gràcies i fins demà.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.
3: Ei! Eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
3: Oh, Fixa't com sona...

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal el violoncel·lista Roger Murelló-Ros. La de dilluns és una llista que barreja moments importants en la carrera musical del nostre convidat amb moments viscuts. Peces que li han quedat gravades per sempre. Abans de saber de quines peces es tracta, us faig 5 cèntims de la seva biografia. Nascut a Reus el 1993, Roger Murelló-Ros és un violoncel·lista català establert a Alemanya. Va estudiar el Superior de Música amb Damià Martínez a Musikene, al Centre Superior de Música del País Basc, i després es va traslladar a Alemanya per estudiar un màster i un diploma de solista amb Maria Kiechel a la Universitat de Música de Colònia. Una professora molt generosa que em va donar ales.

Soc violoncel·lista concertista i aquesta és la meva llista de recomanacions. Avui dilluns la llista comença amb Johann Sebastian Bach, el pilar del repertori del violoncel. I és que ho lligo perquè jo vaig ser el primer músic de la meva família. I curiosament, ja des de que vaig començar amb el violoncel, ho tenia molt clar que m'hi volia dedicar. Aleshores jo he tingut des de petit Pau Casals com a gran referent, tant com a humanista com artista. I ara us en diré una frase que m'agrada molt, que diu: hem de pensar que som una de les fulles d'un arbre i l'arbre és tota la humanitat. No podem viure sense els altres, sense l'arbre. I quina és la relació entre Casals i Bach? Doncs és que Pau Casals va descobrir les 6 suites per a violoncel sol de Johann Sebastian Bach i les va convertir en peces de concert. I les va donar a conèixer. I diuen que les 6 suites són com les diferents etapes de la vida. Aleshores, m'agradaria començar els meus inicis amb la primera, que són com els començaments, i en concret amb la sarabanda, que és la dansa lenta, perquè a mi m'agraden molt les peces lentes. I aquesta forma, a més, part del meu disc La veu de Casals.

Roger Morelló interpreta la sarabanda de la primera suite per violoncel sol de Johann Sebastian Bach. La trobareu al disc La veu de Casals.

0: Mana a molt personal, sona la playlist de Roger Murelló.
1: Doncs vaig néixer en una família treballadora, i en concret a ma mare, tot i que no en tenia cap coneixement de música clàssica i venia de no conèixer-la gens, li agradava posar-ne sovint. I aleshores a mi m'agradaven molt els gegants de Reus, perquè jo sóc de Reus, i m'agraden molt les festes major, i pel meu sant, els meus pares em van voler regalar una caixa. Aleshores, quan vam anar a la tenda a comprar-la, el botiguer va dir que per tocar això bé hauria d'anar a una acadèmia, a una escola de música i aprendre la tècnica correctament. Així, aleshores, va ser com em van apuntar a l'Acadèmia Xilòfon de Reus, on, curiosament, la directora, que tenia molt bon ull per triar els instruments dels iniciats, em va dir que ella creia que a mi m'aniria molt bé el violoncel, tot i que encara no tenia cap professor de cello. Vull dir que va ser honesta i em va haver de buscar una només per a mi. I mira, ho va encertar de ple perquè ara m'hi estic dedicant i és la meva vida, no?

Continuem amb Wagner. I és que després dels meus inicis a Reus, vaig passar per l'Escola Municipal de Música de Salou, estudiant amb Carolina Pineda, després al Conservatori Professional de Música de Vilaseca, amb David Blay, on vaig haver, aquells anys del grau professional, vaig haver de compaginar l'ESO i més tard el batxillerat amb el conservatori, els estudis del conservatori, els quals estaven encaminats a dedicar-m'hi, per tant era una cosa sèria, i va ser una etapa realment complicada i difícil, i és que a més era adolescent, clar. I durant aquells anys jo vaig formar part de la Jonc Alevins i després de la Jonc, i en el meu primer estatge de la Jonc vam tocar la Valquíria de Wagner, i em va impactar tant que considero que és un bon referent, que és un bon exemple per posar i lligar amb aquesta etapa de la meva vida. Us posaré la cavalcada de la Valquíria de Wagner, del que forma part de l'obra L'anell del Nibelung, que va tardar 26 anys a compondre i té una duració de 16 hores, una cosa molt bèstia.

Doncs tinc la gran sort de que els meus pares em van recolzar amb tot. Tot i desconèixer aquest món, en cap moment van dubtar i penso que és algo molt important. Tant de bo tots els pares del món recolzessin els seus fills en el que ells volen fer, no en el que els pares volen que els fills facin, sinó en el que ells volen fer. Perquè els nens, si els hi dones llibertat i els ensenyes que hi ha molts camins, ells mateixos ja s'encarreguen de triar quin és el seu.

0: Era la cavalcada de les Valquíries, preludi de l'acte tercer de l'òpera La Valquíria, de Richard Wagner, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bavaresa, dirigida per Marius Jansons.
1: La llista d'avui continua amb Gaspar Cassadó, del qual en sóc un gran fan. Ha estat un violoncel·lista molt reconegut, un gran deixeble de Casals, molt internacional, ha voltat per tot, tocant concerts per tot arreu. I, lògicament, com no podia ser, forma part també del meu disc. El lligo en la meva etapa a Musiquene Sant Sebastià, on vaig fer el superior de música amb el Damián Martínez. I m'agradaria comentar-vos una curiositat, i és que estarem d'acord tots, em sembla, en que tenim la tendència a planejar les nostres vides, els nostres futurs, els nostres camins, i gran part de les vegades acaba sent totalment diferent d'allò que havíem previst, d'allò que creiem que ens hagués agradat o d'allò que creiem que seria el millor per nosaltres. I penso que és superimportant estar oberts i ser flexibles, perquè molts cops se'ns apropa una cosa totalment diferent de l'esperat, però acaba sent allò que més ens convenia. I aquest va ser el meu cas en el pas al superior de música. I és que jo durant molts anys tenia molt clar on volien estudiar, amb qui volien estudiar, en quin país, i per circumstàncies de la vida, de les quals estic molt agraït, a última hora vaig anar a acabar estudiant allà a Sant Sebastià sense esperar-m'ho, i ha estat el que realment el que més m'ha convingut en aquella etapa de la meva vida, així que n'estic molt content.

0: Roger Murelló interpreta el tercer moviment de la suite per violoncel sol de Gaspar Cassadó.
1: Continuem amb el vals sentimental de Tchaikovsky. I és que, a l'acabar el superior, jo me'n vaig anar a estudiar finalment a Alemanya amb la gran professora Maria Kliegel a la Universitat de Música de Colònia. Va ser una època on d'expansió, diria, i també, precisament, durant aquells anys d'estudis, que hi vaig cursar el màster de música i després el diploma de solista, em van cridar per ser artista resident a la Pedrera, a la Casa Milà, el qual va ser una experiència molt bonica, molt enriquidora, i que n'estic molt agraït de que comptessin amb mi. I podria dir que això va ser una mica la consolidació de la meva carrera concertística. Resumir l'ensenyança de la Maria Kliegel, diria que ha estat una dona molt generosa i que m'ha donat ales. I aquesta obra la vaig tocar en un bis, en un concert que vaig fer amb el pianista Bernat Català, dins de la meva residència.

0: El nostre convidat, Roger Murelló, cello, i Bernat Català, piano, interpreten el vals sentimental de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: I ara seguim amb Tchaikovsky perquè és el compositor per excel·lència del romanticisme i a mi m'encanta. Soc molt romàntic. I en concret, amb la cadència de les variacions rococó per a violoncel i orquestra. Després dels meus estudis a Alemanya, em quedo vivint en aquest país meravellós per a la música clàssica, en concret segueixo a Colònia. El camí que he triat no és pas fàcil, però poder viure del que a un li agrada compensa tota la resta, i és que al cap i a la fi la vida no és pas fàcil per a ningú, i les dificultats ens ajuden a autosuperar-se i a ser millors persones.

0: Era la cadència de les variacions rococó de Piotr Ilich Tchaikovsky en una interpretació del cel·lista Roger Murelló.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

Ho tanquem amb el West Side Story, amb Amèrica, de Bernstein, que ho relaciona amb un dels punts àlgids de la meva carrera, el prestigiós Festival Verbier de Suïssa, un festival meravellós enmig dels Alps, on la fascinant naturalesa conviu amb la música tocada per grans intèrprets. És una combinació fantàstica. I en guardo molt bons records, en concret, d'un dels concerts que hi vaig fer amb un conjunt de violoncels, que va ser molt divertit, i per tant us posaré els 12 cel·listes de la Filarmònica de Berlín, de la capital del país on resideixo, tocant Bernstein, el qual admiro molt i comparteixo al 100% la seva frase que diu: "La música no canvia els esdeveniments, però canvia les persones que els canviaran".

0: Els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín interpreten Amèrica, de West Side Story, de Leonard Bernstein.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
3: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
4: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
3: Entrades a osvallès.com.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
2: I aquesta setmana viatgem gairebé 100 anys enrere. Ens n'anem cap a l'any 1932. Un any convuls i agitat arreu del món i amb una autèntica erupció creativa en el món de les arts, de la música, de la literatura i també pel que fa als esdeveniments històrics, socials i bèl·lics que us anirem explicant al llarg de la setmana. Us en fem 5 cèntims escoltant la música que hi va sonar.

Estem escoltant música de Maurice Ravel, perquè aquest any 1932 es van estrenar els dos concerts per a piano que va compondre Ravel, el concert per a la mà esquerra a principis de gener de 1932 i el concert en sol major, en aquest cas, concert per a les dues mans. Aquests concerts els escoltarem també al llarg d'aquesta setmana perquè són autèntiques obres mestres. Un any realment convuls i agitat arreu del món. A Itàlia feia 10 anys que manava Mussolini, poca broma. A Alemanya, Hitler es va presentar com a candidat a les eleccions i l'ascens del nazisme era ja imparable. De fet, va guanyar per golejada en les eleccions de 1933. Irlanda trencava els vincles amb la Gran Bretanya. A la Unió Soviètica es declarava una fam, una hambruna devastadora. Els Estats Units s'estan recuperant del crac del 29, que encara feia estralls entre la població, i Franklin Roosevelt va ser escollit president aquest any 1932 i també es van celebrar els Jocs Olímpics a la ciutat de Los Angeles, a Califòrnia. I a Catalunya també hi ha molta moguda social.

Efectivament, a Catalunya, l'any 1932, Pompeu Fabra publica el seu Diccionari General de la Llengua Catalana, que és la nostra Bíblia, la Bíblia de la nostra llengua, i que fem servir constantment. No passarà mai de moda. S'aprova l'Estatut de Sau, l'Estatut de Catalunya, creat a Sau. Francesc Macià va ser escollit president de la Generalitat de Catalunya i Lluís Companys, president del Parlament, acabat de restaurar, 1932. A Espanya, que estaven en plena Segona República, s'aprova la llei del divorci, però, en canvi, té lloc un altre cop d'estat, un cop d'estat frustrat, que era la famosa Sanjurjada. En el món de la literatura també hi ha molta moguda. Aldous Huxley ens mostra el futur amb la publicació, aquest any 1932, del seu llibre visionari Un món feliç, que premonitori. I enmig d'aquesta situació, la producció musical es dispara. Ravel, Poulenc, Florence Price i Sergei Prokofiev estrenen els seus respectius concerts per a piano i orquestra. Khachaturian escriu música de cambra de gran alçada, una sonata per a violí i un trio per a violí, violoncel i piano. Arnold Schoenberg escriu la seva òpera Moses und Aaron i Gershwin arriba a les 400 funcions a Broadway amb el seu musical Of Thee I Sing, que guanya, per cert, el Premi Pulitzer.

I seguim fent una repassada dels esdeveniments musicals que van tenir lloc aquest any 1932. Ens remuntem uns mesos, unes setmanetes, just abans d'entrar en aquest any. Fixeu-vos, el dia 10 d'octubre del 31 es va estrenar a la ciutat de Leeds, Anglaterra, el gran oratori per a cors solistes i orquestra Belshazzar's Feast, de William Walton. El 2 de desembre va morir Vincent d'Andy a París. Tenia 80 anys. És un dels compositors més importants, més rellevants d'aquest tombant de segle XIX-XX a França. El dia de Sant Esteve del 31, 5 dies abans d'entrar l'any 1932, s'estrena a Nova York Of Thee I Sing, de George i Ira Gershwin, un dels musicals més cèlebres de Broadway en aquests anys 20 i 30. De fet, aquest musical, Of Thee I Sing, depassa les 400 funcions i serà el primer musical que guanyi el Premi Pulitzer. De fet, avui ja en sentirem uns tastets. 1932, ja de ple, Sir Thomas Beecham funda l'Orquestra Filarmònica de Londres i en dirigeix el concert inaugural el dia 7 d'octubre d'aquest any 1932. Stravinsky, per la seva banda, compon el seu duo concertant per a violí i piano. La part de violí, per cert, la va compondre dedicada a Samuel Dushkin, un extraordinari violinista amic del compositor. I Francis Poulenc compon el seu concert per a dos pianos. Aquesta música...

Estem sentint la música de Francis Poulenc, aquest concert per a dos pianos i orquestra que, de fet, avui ja escoltarem en el primer capítol dedicat aquesta setmana a l'any 1932. Més compositors que estan ben actius en aquest moment és Maurice Ravel, que aquest any 1932 té 57 anys, encara no els ha fet, de fet, els farà el 7 de març, però estrena els seus dos concerts per a piano. El concert per a la mà esquerra, el dia 5 de gener, dedicat a Paul Wittgenstein, que de fet havia perdut el braç dret durant la Primera Guerra Mundial, s'estrena a la ciutat de Viena, i el concert en sol major, aquest, per a les dues mans, que s'estrena el 14 de gener a la ciutat de París, tocat per Marguerite Long. És aquesta música.

Quina joia, quina meravella de música. Aquestes obres les escoltarem demà. Demà li dedicarem a Maurice Ravel tot el segon capítol. Escoltarem els dos concerts per a piano perquè són autèntiques obres mestres. No us les perdeu. 24 de març de 1932, la primera obra important de Randall Thompson, la seva segona sinfonia, s'estrena a la ciutat de Nova York. I el 31 d'octubre, Prokofiev actua com a solista en l'estrena del seu concert per a piano número 5. S'estrena a la ciutat de Berlín. Ara, però, us volem parlar d'un compositor nord-americà que en aquell moment estava en plena creativitat, en plena efervescència, amb una inspiració extraordinària, i que treballava a la ciutat de Nova York, bàsicament a Manhattan i a Broadway, amb els seus musicals. Ens referim, òbviament, a George Gershwin. George Gershwin va morir amb 38 anys, el 1937. Va morir l'11 de juliol, dos mesos i mig abans de fer els 39 anys. Recordem que estem situats als anys 30 ja. Gershwin ja ha viatjat a Europa, ja ha entrat en contacte amb els grans músics europeus, de la música culta, de la música clàssica que ell tant admirava perquè li donessin classes. Tots li deien que res de res, que el que havien de fer més aviat és rebre classes d'ell mateix, d'aquell xicot nord-americà que triomfava a Broadway, als Estats Units, que feia música realment molt genuïna, molt creativa, molt imaginativa i que, a més, guanyava 250.000 dòlars anuals per les seves obres i per totes les representacions que es feien dels seus musicals. Us proposem escoltar uns tastets de dos dels musicals que van tenir més èxit en aquella època, també. Estem parlant, per començar, del Of Thee I Sing, un musical que es va estrenar el 26 de desembre de 1931 i, atenció, se'n van fer 441 funcions al Music Box Theater. Aquest és el rècord absolut en tota la carrera, en tota la vida de George Gershwin, de funcions d'un mateix musical. 441 funcions d'aquest musical Of Thee I Sing, que, per cert, era una sàtira força cruel de l'Amèrica d'aquells anys 30, en plena crisi. Recordem que feia un any i mig escassament hi havia hagut el crac del 29, hi havia una crisi econòmica i social també espantosa. Hi havia fins i tot una gran quantitat de suïcidis en aquell moment, de gent que s'havia arruïnat completament. En el llibret d'aquesta comèdia musical hi sortien polítics, dirigents, jutges, fins i tot, però dins de l'esperit sarcàstic i mordaç, evidentment la música anava renovant-se, les cançons aïllades gairebé no tenen cap importància en aquest musical i la música ara sí segueix fidelment l'espectacle, el text i l'acció. És a dir, no és un cúmul de cançons boniques sense més ni més, sinó que aquí tot estava molt més enfilat i relacionat. Per tant, Gershwin fa un creixement, d'alguna manera, des del punt dramàtic, amb aquest musical.

Of the Ice Sing va obtenir el 1932 el Premi Pulitzer a la Universitat de Columbia. Diuen que va ser una decisió insòlita, però sembla ser que el jurat va estimar que una comèdia musical pot arribar a un públic molt més ampli explicant coses molt greus i molt serioses com les que s'explicaven en aquest llibret. I fixeu-vos perquè un cop va acabar la representació a Nova York, la companyia va marxar de gira i van estar durant 8 mesos fent i representant aquesta comèdia musical de George Gershwin per tota Amèrica. De fet, es va haver de crear una segona companyia perquè en aquell moment a Nova York ja s'estava muntant una altra obra musical de George Gershwin i s'havia d'aprofitar l'estirada que havia fet aquest altre musical. Ara us proposem escoltar un petit tastet d'aquest musical, Of The Icing. És la cançó més bonica i més coneguda, probablement. Sentirem, a més, un fragment coral. Es titula Who Cares, que va acabar sent una cançó molt estimada també en els repertoris de concerts i de cançons. Escoltem la cançó Who Cares, del musical Of The Icing, en la interpretació de l'orquestra de St. Luke's i del cor de Nova York, dirigits per Michael Tilson Thomas, un enregistrament de la CBS de l'any 1987. Per cert, els solistes que sentireu cantar aquesta cançó, Who Cares, són Maureen McGovern, que fa el paper de Turner, i Larry Kert, que fa el paper de Wintergreen. Sentim Who Cares del musical Of The Icing, un dels grans èxits de George Gershwin.

0: Hookers, una cançó molt estimada, molt bonica, molt delicada, que hem sentit fins i tot amb la intervenció del duo dels dos personatges, Turner i Wintergreen, que cantaven Maureen McGovern i Larry Kert, acompanyats per l'orquestra St. Luke's. També hem sentit un petit tastet del fragment coral que hi surt en aquest musical, era el cor de Nova York, tot sota la direcció de Michael Tilson Thomas. Un petit exemple d'aquest musical que va tenir tant d'èxit i va tenir 441 representacions i després se'n va anar 8 mesos de gira per tot Nord-Amèrica. Of the I Sing, un dels grans èxits de George Gershwin.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: En aquell moment, George Gershwin ja començava a compondre la seva gran obra mestra.

I mentre sentim uns compassos de Porgy and Bess, us parlem també que en aquell moment, als anys 30, George Gershwin havia abandonat el seu apartament, el número 33 de Riverside Drive, a Nova York, per anar cap al barri del West End, al carrer 72. Allà, Ira Gershwin, el seu germà i la seva família el van seguir. De fet, compartien una terrassa comuna i també un telèfon interior que els permetia comunicar-se a qualsevol hora del dia i de la nit. Fixeu-vos, George Gershwin no va deixar mai de viure sempre amb la seva família, fins a l'últim dia. I, curiosament, en aquesta nova residència, els Gershwin organitzaven moltes festes mundanes, festes d'aquelles de guateques, en els quals hi havia doncs, tota mena de convidats de prestigi del món literari, del món musical, del món de les finances, fins i tot, i els dos germans Gershwin eren les grans estrelles d'aquestes festes. Una d'aquestes obres que va compondre en aquests anys 30 va ser encara una altra musical, en aquest cas es titula Let Them Eat Cake i es va estrenar el 1932. Novament era una sàtira política que no va tenir tant d'èxit com Of The Icing. Però en aquest musical destaca una cançó deliciosa, bellíssima, que us volem proposar. Es titula Mine. Són 3 minutets i escaig i la sentirem interpretada precisament per la mateixa cantant que ens ha interpretat els fragments de l'anterior musical, Maureen McGovern. L'acompanya l'orquestra de St. Luke's i dirigeix Michael Tilson Thomas. Sentim aquesta cançó que es titula Mine del musical Let Them Eat Cake. Mom.

0: Doncs aquesta cançó va ser l'únic fragment exitós d'aquest musical que es va estrenar el 1932 a Nova York de George Gershwin, un musical titulat Let Them Eat Cake i que també era una sàtira política, però aquesta no va tenir tant d'èxit. Aquesta cançó, no obstant, va ser molt estimada i es va posar de seguida molt de moda i es va emancipar del propi musical. Es titula Mine i l'hem sentit interpretada per Maureen McGovern amb l'orquestra St. Luke's dirigida per Michael Tilson Thomas en un enregistrament de l'any 1987.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I després d'escoltar aquesta música brillant de George Gershwin, ara dedicarem el nostre temps a Francis Poulenc, un compositor francès que aleshores, l'any 32, tenia 33 anys. Recordem que Francis Poulenc va néixer el dia 7 de gener de 1899 i la seva primera obra interpretada i que va tenir un cert ressò i èxit, fins i tot Igor Stravinsky doncs, se'n va enamorar, va ser la Rapsòdia Negra per a un conjunt d'instruments i baríton que va sonar quan ell tenia 18 anys, per tant, compositor precoç, que de ben jovenet ja va començar a escriure música realment remarcable. Doncs avui volem començar amb un petit homenatge que va fer Francis Poulenc a la música de Johann Sebastian Bach. I això, ja ho sabeu, molt vinculat i molt relacionat amb l'estreta amistat que el va unir amb Wanda Landowska, aquesta extraordinària pianista i clavecinista polonesa que tenia 20 anys més que ell, havia nascut el 1879, però una altra cosa que va fer molt important Wanda Landowska és descobrir-li la música de Johann Sebastian Bach a Francis Poulenc, descobrir-li totes les seves belleses i, a més, amb el clavicèmbal. Poulenc mateix va dir que, a partir d'aquell moment, escoltar la música de Bach tocada en piano més aviat el molestava perquè es perdia l'essència més pura i la lleugeresa de la textura contrapuntística de la música de Johann Sebastian Bach. Doncs és el moment en què Francis Poulenc escriu aquesta petitíssima peça, gairebé desconeguda, ja ho veureu, que us proposem a continuació i que no arriba ni als 2 minuts de durada, una peça per a piano que és un vals, improvisació sobre el nom de Bach. Pareu bé l'orella perquè els que sapigueu música escoltareu perfectament aquelles 4 notes que són l'acrònim musical del cognom Bach. La B, la A, la C i la A, que és a dir, el si bemoll, el la, el do i el si bacaire. Aquesta cèl·lula de 4 notes sortirà constantment en aquest valset deliciós i subtil que va compondre el 1932 Francis Poulenc, homenatge a Johann Sebastian Bach.

0: Què us ha semblat? Efectivament, la música de Johann Sebastian Bach no hi era, evidentment, no hi havia res del contrapunt que va distingir tota la producció de Bach. Franci Poulenc anava per uns altres viaranys, però en canvi sí que és un homenatge perquè surten aquestes quatre notes, aquest acrònim musical que distingia i amb el qual signava algunes obres, sobretot de la bellesa, Johann Sebastian Bach, aquesta BACH en la nomenclatura de la notació germànica i anglosaxona, si bemoll la dova caire i si bacaire, i són les quatre notes que sonaven constantment en aquest vals que va compondre amb aquest estil galant, desenfadat, frívol, amb aquest aire del París dels anys 20, d'aquells anys bojos, Franci Poulenc, en aquesta petita peça que ens ha interpretat el pianista Eric Parkin.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: El 1927, Franci Poulenc havia adquirit una casa nobiliària preciosa, una vila, una mena de masia de grans dimensions, el Gran Coteau, envoltat de terrasses i de jardins a la francesa, a la regió de la Touraine, al costat del poblet de Noisy, entre Amboise i Vouvray. Aquesta residència d'estiu, podríem dir, va ser un autèntic refugi que li va permetre a Franci Poulenc fugir de les distraccions de París i de dedicar-se a la composició en una solitud que li anava d'allò més bé també. I aquest any 1932 també veu el naixement d'una altra de les obres concertants de Franci Poulenc, una obra realment brillant, on ja hi trobem fins i tot algunes pinzellades d'allò que en podríem dir music hall i fins i tot música jazz. Parlem del concert per a dos pianos i orquestra en re menor.

L'estem sentint de fons, ja veieu quina música més eixerida. Avui continuarem escoltant realment música molt brillant de Francesc Poulenc, escrita en aquests anys 30. Fixeu-vos que ell tenia, doncs això, 33 anys quan va compondre aquest concert per a dos pianos i orquestra, escrit a petició de la princesa Edmond de Polignac, que havia conegut el 1923 quan Francesc Poulenc havia assistit a l'estrena del Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Allí hi havia no només el compositor, sinó també Ricard Vinyes i Sergei Diaghilev, a qui li van presentar aquell jovenet de 24 anys, Francesc Poulenc, que escrivia una música tan curiosa. A partir d'aquell moment es va establir una relació musical professional molt interessant. Per tant, la princesa Edmond de Polignac era una mecenes molt important al París d'aquells anys 20 i 30 i li va encomanar a Francesc Poulenc aquest concert per a dos pianos. Música plena d'eufòria. Francesc Poulenc sentia que ja s'havien acabat els anys d'aprenentatge. Ell tenia 33 anys. Havia arribat a una maduresa creativa. Ell mateix, a propòsit d'aquesta obra que ara sentirem i que estem sentint de fons, deia que això era pur Poulenc. Això ho deia ell mateix. L'estrena d'aquesta obra va tenir lloc al Festival de Música de Venècia el dia 5 de setembre de 1932. La va interpretar l'Orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Désiré Defoe. I els solistes, ja que és un concert per a dos pianos solistes i orquestra, van ser ni més ni menys que el mateix compositor, Francesc Poulenc, i el seu amic

us avisem que dura aproximadament uns 20 minuts. Sentirem els tres moviments de què consta aquesta obra. El primer és un allegretto que comença d'una manera molt potent, rítmicament molt potent, amb els dos solistes, amb els dos pianistes, i després arriba una melodia una miqueta sentimental més lenta que ens recorda una miqueta un cert lirisme extravertit de Rachmaninoff. Tot aquest primer moviment té un aire stravinskià, podríem dir, i si sentiran ja veureu alguns instruments de percussió força curiosos i senten fins i tot les castanyoles. A més, al final d'aquest primer moviment s'hi sent també una sèrie de melodies amb 6 tons diatònics que revelen la influència de la música balinesa de l'illa de Bali en la música de Francis Poulenc. Recordem que Poulenc havia escoltat la música balinesa a l'exposició colonial de París l'any 1931, l'any anterior. El segon moviment és un larghetto, i fixeu-vos què va dir Francis Poulenc sobre aquest moviment. Prefereixo Mozart a qualsevol altre músic. I efectivament, en aquest segon moviment, que s'encadena immediatament del primer, sentirem un andante d'allò més mozartià, amb una línia melòdica molt pura i amb una secció central ja més romàntica, més engrescada, i que té un aire de vals ràpid. El moviment, aquest segon moviment, aquest larghetto tan mozartià, acaba amb el tema principal i es clou amb un acord brusc de sèptima major que dona pas al tercer i últim moviment, un finale allegro molto completament tenyit de music hall i de jazz. Recordem que eren els anys en què George Gershwin no només triomfava als Estats Units, sinó que ja havia vingut a Europa i Poulenc el va conèixer.

Ja ho veieu, que aquest tercer moviment l'estem sentint de fons, ara el sentirem sencer, sona allò que en diuen modern style, music hall, música jazzística. Evidentment no és música de jazz ni molt menys, però té aquest aire més ballable, podríem dir, fins i tot més desenfadat i desinvolt. I és aquest moviment el que Poulenc va definir com a pur Poulenc, una partitura d'allò més fresca, més desinvolta, però que ja ens mostra el Poulenc més madur. Ara sentirem una versió magnífica d'aquest concert per a dos pianos i orquestra que interpreten Katia i Marielle Levesque com a solistes de piano, acompanyades per l'Orquestra Simfònica de Boston i dirigides per Seiji Ozawa. És un enregistrament de l'any 2003 del segell Philips. És el concert per a dos pianos i orquestra de Francis Poulenc.

0: Doncs així s'acaba, amb aquesta brillantor, el concert per a dos pianos i orquestra de Francis Poulenc, una obra composta el 1932 i que es va estrenar el dia 5 de setembre de 1932 al Festival de Música de Venècia amb l'orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Désiré Defoe. Doncs aquesta versió anava a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Boston, que dirigeix Seiji Ozawa, i les solistes de piano eren Katia i Marielle Labeck. Els tres moviments que integren aquest concert per a piano, per a dos pianos, són Allegro ma non troppo, Larghetto i Finale Allegro molto, un enregistrament de l'any 2003 del segell Philips.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol del Sincronies de Catalunya Música que estem dedicant aquesta setmana a l'any 1932. Demà, després d'haver escoltat la música de Francis Poulenc i de George Gershwin, demà escoltarem música de Maurice Ravel. Escoltarem els seus dos concerts per a piano, que són autèntiques joies. No us perdeu el programa de demà, el concert per a la mà esquerra i el concert per a piano en sol major. I us parlarem, evidentment, no només del context, sinó també de les seves circumstàncies i situació biogràfica, que és realment fascinant i sorprenent. Això serà demà, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, el Sincronies, aquest programa que us presenta, aquest qui us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dilluns i fins demà, a reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. El guitarrista que sentirem avui va tenir una carrera de més de 5 dècades entre els anys 40 i els 90 del segle passat. I la seva influència, tant en intèrprets com en constructors de guitarres, encara és totalment vigent. El clàssic que ens visita avui és Johnny Smith, un músic nascut a Birmingham, Alabama, el 25 de juny del 1922 i mort l'11 de juny del 2013.

Hem començat amb un dels grans èxits de Johnny Smith, que és aquesta gravació de l'any 52 al costat del saxofonista Stan Getz del Moonlight in Vermont, una gravació que va impulsar la seva carrera.

Un tema original de Johnny Smith, Walk, Don't Run, una de les composicions més cèlebres del seu catàleg, tocada amb el baixista Arnold Fiskin, el bateria Don Lamont i Perry López a la guitarra rítmica.

Doncs l'estàndard Here's That Rainy Day és aquest que sentíem tocat per Johnny Smith i alguns dels músics del seu entorn a mitjans dels 50s a la ciutat de Nova York, el pianista Hank Jones, el baixista George Duvivier i el bateria Don LeMond. Seguim amb un altre estàndard, aquest és Sweet Lorraine.

El so d'aquest extraordinari i polifacètic músic que va ser Johnny Smith, aquest guitarrista autodidacta i versàtil que va tocar amb els grans noms del jazz però que també va tocar amb orquestres simfòniques per estrenar música d'autors com Schoenberg o Gershwin. El 1957, en quedar viudo i amb una filla petita al seu càrrec, Smith va deixar la ciutat de Nova York i es va traslladar a Colorado Springs per obrir-hi una botiga d'instruments des de la qual experimentaria amb la construcció de guitarres. Des d'aleshores va fer poques aparicions en públic i gairebé sempre tocant en solitari.

My Funny Valentine, que Johnny Smith llegia en solitari, la cançó de Rodgers i Hart. Com estem sentint avui, l'estil de Johnny Smith es caracteritza per les improvisacions melòdiques i per una aproximació gairebé pianística a l'harmonia.

quartet de Johnny Smith amb Hank Jones al piano, George DiVivier al contrabaix, Ed Shaughnessy a la bateria i Embraceable You, un altre dels estàndards que havia inclòs al seu repertori. El sentirem per marxar cantant una balada, When I Fall in Love, al costat del seu trio. Tornem amb més jazz a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
2: Ei! Eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
2: Oh, fixa't com sona.
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Subirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Després de 6 anys com a director principal de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, el romanès Cristian Mocelaru s'acomiada del càrrec amb un concert especial, acompanyat d'una destacadíssima solista, la violinista Julia Fischer, i amb un programa que conté dues grans obres, el concert per violí de Brahms i la desena sinfonia de Shostakovich. La Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el setembre del 2025 a la Filharmonia de Colònia. Ens ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Una de les violinistes més importants i versàtils del món, Julia Fischer, serà la protagonista d'aquesta primera part. La coneixem també pel seu entusiasme per la música de cambra i, el més sorprenent, per les seves extraordinàries habilitats com a pianista. En algun concert ha estat solista de violí a la primera part i de piano a la segona. Avui aquesta artista bavaresa, nascuda a Munic, ens presenta un dels grans concerts del repertori per violí, el de Johannes Brahms, que tenia la intenció clara que la partitura fos una prova de la tècnica i de la musicalitat de l'intèrpret, lliure de tota sospita d'exhibició gratuïta. Per tant, aquí les proeses tècniques han de sonar com si es toquessin amb facilitat, en lloc d'exigir bravura. I això no serveix per exhibir l'aptitud virtuosa del violinista. Una altra característica de l'obra, i veiem la importància que hi té la música ètnica d'Europa de l'Est, amb les melodies pastorals i el sentiment popular. Sobretot el moviment final, un allegro giocoso, que utilitza el violí com a instrument gitano. Té un to clarament hongarès en homenatge a Josef Joachim i al seu país d'origen. Joachim és qui el va estrenar a Leipzig el 1879. En conjunt, aquest concert de Brahms és una veritable celebració del so del violí

Pocs violinistes poden fusionar la musicalitat romàntica i la perfecció tècnica de manera tan convincent com ho ha fet Julia Fischer en el concert per violí en re major, opus 77 de Johannes Brahms, un dels concerts més exigents i alhora més bonics. Acompanyava a Julia Fischer l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Christian Macellaro. El públic de la Filharmonia de Colònia ovaciona la virtuosa violinista bavaresa, que correspon als aplaudiments amb una peça fora de programa, amb la sarabanda de la partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach.

És la sarabanda de la partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach. El bis que ha ofert l'extraordinària violinista Julia Fischer per correspondre als aplaudiments que ha rebut a la Filharmonia de Colònia després de tocar el concert de Brahms. I a la segona part, Christian Macellaro, al capdavant de la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigeix una altra gran partitura, la desena Sinfonia de Xostakovich, estrenada el 1953, pocs mesos després de la mort de Stalin. És una obra densa i poderosa, d'una força tràgica enorme. Una acusació a Stalin i al seu règim. L'horror d'aquells anys que el compositor va viure en primera persona i l'alleujament col·lectiu després de la mort del dictador queden recollits en aquesta sinfonia gairebé autobiogràfica, que és també un clar exemple del domini de la tècnica i dels recursos compositius de Xostakovich, que sap unir la tradició simfònica més refinada pel que fa a estructura i composició amb el maneig de referències contextuals. Tres dies després de l'estrena, la Unió de Compositors Soviètics deliberava si l'obra era massa moderna, massa antiquada o massa crítica. I va passar per alt la sàtira sinistra amb què Xostakovich expressa irònicament la seva ira contra l'estalinisme. Aquí tenim la Sinfonia número 10 en mi menor, opus 93 de Dmitri Xostakovich, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Christian Macellaro.

Amb aquest final cofoi s'acaba la sinfonia número 10 en mi menor, opus 93 de Dmitri Xostakovich, obra que el músic rus va compondre el 1953, immediatament després de la mort de Stalin. Un final radiant, però amb les ombres del passat encara presents. Amb aquesta gran obra simfònica del segle XX s'acaba el programa que va presentar Christian Macellaro el setembre passat a la Filharmonia de Colònia. El seu últim concert com a director principal de la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya. I amb tants aplaudiments havia de correspondre amb una altra peça, que va ser l'alegre obertura de l'òpera Ruslan i Ludmila de Mikhail Glinka.

0: Fins aquí l'obertura de l'òpera Ruslan i Ludmila de Mikhail Glinka. És aquest alegre avís que va oferir el romanès Cristian Macellaru després d'un concert especial amb el qual s'acomiadava del càrrec de director principal de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya. Ho va fer acompanyat de la destacadíssima violinista Julia Fischer i amb un programa grandiós, el concert per violí de Brahms i la desena sinfonia de Shostakovich. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, el setembre del 2025 a la Filharmonia de Colònia i que ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir una cançó per cor d'homes de Franz Schubert, la que porta per títol Geist der Liebe, Esperit de l'Amor. La sentim interpretada per Robert Getchell, tenor, i Eduard Garcin, fortepiano, i membres del cor de cambra Accentus, sota la direcció de Lorenz Equilbi.

0: Robert Gerchel i membres del cor de cambra Accentus amb Eduard Garcin Fortepiano ens han ofert la cançó per cor d'homes Geist der Liebe, Esperit de l'amor, d'Oig 747 de Franz Schubert.
1: Catalunya Música.

0: Angie.
1: Ho veus? L'Angie Angie. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
9: 3CAT.
1: Molt nostre.
10: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
11: Els economistes reclamen que...
10: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
12: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
10: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
13: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
10: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
14: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dilluns 22 de juny, encetem aquesta setmana calorosa, això segur, i esperem que també molt musical. Nosaltres cada tarda serem aquí de 6 a 7, com sempre, a l'Assaig General de Catalunya Música, per fer un cop d'ull a l'actualitat.
3: I ara és moment de saber en què i en qui ens centrem avui.
0: Avui, a l'Assaig General...
3: Avui comencem el programa acompanyats de Marc Renau i Marta Auger, que venen a presentar-nos el treball de recerca, edició i enregistrament de música del compositor Antoni Botey, un estudi que ha pres forma de llibre i de disc, del qual, a més, ens n'oferiran una mostra en directe. Des d'aquí ja els agraïm i us saludem, Marc i Marta. Molt bona tarda i molt benvinguts.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: En el programa d'avui també sentirem la sonoritat de la cobla, perquè hem parlat amb Adrià Bausó, el director artístic del festival Amb So de Cobla, que arribarà un any més i ja en són 10 aquest estiu a Palamós.
3: També farem uns apunts sobre la 22a edició del Festival Afònica de Banyoles, una proposta que posa les veus al centre amb artistes i grups de l'àmbit de la música a capella, el jazz, la música d'arrel i altres estils en els escenaris més singulars de la capital del Pla de l'Estany.
1: I acabarem al Tarragona perquè ens fixarem en una nova edició de Notes d'estiu. Marta Bou, membre de la Comissió Artística de l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, que és qui organitza aquestes jornades, i també Alberto Jara, un membre del The Ministers of Pastime, que hi participaran enguany. Tot plegat passarà del 28 al 30 de juny, és per això que en parlem avui. Doncs tot això és el que us proposem aquesta tarda. Comencem ara mateix.

0: Doncs aquesta és la música d'Antoni Botey que han enregistrat Marc Renau i Marta Auger, entre d'altres, perquè ara parlarem de més intèrprets, però d'entrada vosaltres dos que us constituïu com a duet Lambert, per presentar-ho correctament, i crec que tot això que explicarem s'emmarca dins d'un projecte que l'heu batejat el violoncel desconegut, oi?
1: Exacte.
0: En què consisteix?
1: Va ser un projecte que va sorgir l'any 2021 a partir de la inquietud del Marc a trobar i a recuperar i difondre música catalana oblidada, molta d'ella del començament del segle XX, abans de la Guerra Civil, i em va fer la proposta, jo vaig acceptar, va ser una sorpresa trobar tantíssims compositors catalans que no coneixíem ni... Bueno, jo personalment no coneixia el nom, i anar buscant per arxius i biblioteques i anar trobant manuscrits i més manuscrits i més manuscrits de música realment molt bonica i interessant.
0: Antoni Botey, m'imagino que no és el primer ni serà l'últim, no? Perquè pel que dieu, entenc que no heu arribat al final del camí.
1: No, ja portem, què vam dir, més de 30 partitures recuperades tenim una carpeta molt plena encara, però mira, a poc a poc.
0: Sí, sí. Perquè recuperades entenc que vol dir que les heu estudiat i interpretat. Algunes, com les de Botey, en aquest cas, fins i tot han registrat i editat la partitura,
2: correcte,
0: no?
2: Sí.
0: I la resta de la carpeta entenc que està encara per començar a fer aquesta feina?
1: Sí, anem escollint cada any peces per recuperar.

0: No sé si tots més o menys es poden assimilar un llenguatge similar o són molt diferents entre ells. Què diríeu?
1: Home, sí, sí, sí que hi ha estils diferents, que passa que... Bueno, sí, mira, aquest any amb la Teresa Pelegrí, això ja és música dodecafònica, un alumne de Josep Soler. Però, bueno, però en general és sí, una època de, una mica de tot l'impuls que va haver-hi en la Renaixença del segle XIX, doncs una mica de tot l'estol de músics que hi havia... Jo identifico com a estètica modernista, però bueno, això és una mica més delicat. I és música bàsicament romàntica tonal i això, fins pràcticament la Guerra Civil. Algunes obres després també, però sí.
0: Ara parlarem d'Antoni Botey, per tant, la cronologia, primera cosa per situar-lo, 1894-1939, i un músic molt vinculat a la ciutat de Badalona, concretament, no?
1: Sí.
0: No sé si creieu que prou vinculat com perquè a Badalona la gent el conegui, almenys l'Orfeo Badaloní, que és l'entitat que va dirigir, suposo que sí, no?
1: Sí, no, l'Orfeo Badaloní ho té molt clar, almenys pel que jo també he anat veient, que ells saben que és l'ànima fundadora de la seva entitat. A la ciutat de Badalona no ho sé si hi ha tant de coneixement d'ell i sobretot de les músiques ell que va compondre. Això potser costa més.
0: L'Orfeo va ser també la teva font, la vostra font de diríem, per trobar aquestes partitures de Botey que comentarem avui, no? És a dir, les tenien al seu arxiu?
1: Sí, per sort.
0: I vau ser vosaltres que vau anar a buscar-los, a demanar-los si les podíeu veure i començar a treballar-hi, no?
1: Sí, doncs sí, sí. No, com que havia vist així una mica per sorpresa que Botey havia compost una sonata per violoncel i piano, doncs un dia hi vaig contactar i vaig preguntar a veure si ells en sabien res. I, bueno, i al final d'aquí va néixer el contacte i sí, al final va aparèixer la sonata per violoncel, però també va aparèixer el trio, va sonar la sonata violí, que és la que estem escoltant aquí de fons, que és, és meravellosa. I també una peça curta, l'elegia, i el trio, he dit el trio, eh?
0: Sí,
1: perdó.
0: Sí. I ara parlarem una mica de com va prenent forma tot això, però no sé si, com que també, a part de les obres, tu, Marc, has treballat la biografia, i l'has publicat, de fet, amb l'editorial Brutons i Mercadal, que ha fet un volum amb la biografia i anàlisi d'algunes de les partitures, i després les partitures a part, podries fer-nos un petit resum d'aquesta vida que no arriba a 50 anys, per tant, suposo que això explica que el catàleg sigui relativament petit o no diries tant?
1: Compondre... Jo tinc molt de respecte per tots els compositors i, per tant, no sé si dir si un catàleg és petit o no, perquè és difícil, trobo, que escriure música i ben escrita. I... sense cap mena de dubte, hagués pogut ser un catàleg molt més llarg, molt més gran, perquè l'època que ell va ser productiu és una franja d'anys bastant estreta, és bastant curta. És bàsicament des de que no va poder anar a estudiar a Brussel·les per la Primera Guerra Mundial fins que una mica més després que clausuressin l'Orfeo Badaloní, llavors encara va estar component unes quantes obres, però després ja no va caure una malaltia mental i va deixar d'escriure. I és clar, és una franja de vida molt curta, molt intensa, i després uns anys que ell va estar vivint, però que ja no, malauradament, ja no va compondre més.
0: I ara ho dèiem fora de micròfon, com totes les biografies, més enllà de la vida del biografiat, és una fotografia d'un moment i d'un espai, no? Vull dir que hi surten noms amb els quals es va relacionar, que aquests sí que els coneixem molt més, no?
1: Sí, bueno, en Joan Lamote Grignon, en Lluís Millet, i després també, potser per el món del museu clàssic és menys conegut, però el mestre Blanc Reinal, que era el director de la copla principal de Peralada, espero, no? Sí. Principal de Peralada, exacte. Doncs aquestes tres figures són importants per Botey.
0: Sí. No sé si el seu instrument era el violoncel.
1: No, o... no, era el violí.
0: Era el violí, el seu instrument. Va escriure per això, violí, violoncel, el trio, per cobla, que no sé si ho hem dit, per cor.
1: Molt.
0: És a dir,
1: sí.
0: vaja, com qualsevol compositor, que els interessos eren amplis. No sé si us t'atreviries a definir d'alguna manera el seu llenguatge, també. Abans parlaves d'estil modernista, sí, en general, de tota aquesta època, però el seu, concretament, hi veus influències o inspiració amb algun altre compositor?
1: Sempre és una mica delicat, això, perquè s'ha de saber molt per poder dir en poques paraules

0: sintetitzar tota l'obra compositiva. Però si jo identificaria que sí, que és música molt romàntica, que de fet hi ha una idea bastant, no sé si dir wagneriana, però sí, una idea wagneriana del concepte de la música. Per exemple, ara mateix, això que està sonant de fons, que és l'elegia, és el violí, és una línia contínua melòdica que no para i no descansa mai, i això enllaça amb el concepte de la melodia infinita de Wagner, no? I per altra banda també el contrast, el temperament, el lirisme, la passió, tot això hi és en la música Botei, que és el que jo entenc quan veig un edifici com el Palau de la Música, o no? que són edificis que impacten i que estan molt ornamentats i que et sorprenen, doncs jo ho vinculo, aquest tipus de música.
1: Tot això que estem explicant va començar, no el projecte del violoncel desconegut, que és anterior, però el treball amb Botei l'any 2023, en dèieu, sí. Més o menys. Quines fases hi han hagut, doncs, d'anàlisi de les partitures abans de poder anar a l'estudi de gravació i gravar? Hem d'esmentar els altres músics que participen en el disc i que van ajudar-vos a gravar el trio i les altres obres. I finalment l'edició... No, clar, l'edició és anterior a la gravació,
0: sí.
1: Per dir-ho bé. Més o menys, com va anar això, si ho recordeu?
0: Sí, bueno, primer de tot, jo, pel meu propi compte, vaig començar a intentar preparar una primera edició del trio, i després van apareixent les altres obres de cambra d'Antoni Botei. I després va ser molt encertat una proposta del president de l'Orfeó Badaloní, que vam intentar sumar energies amb en Daniel Blanc, el president de l'associació Joan Manent, i gràcies a ells vam poder fer un concert d'homenatge el 2024 al Conservatori de Música de Barcelona, on vam tocar totes aquestes obres que, de fet, potser s'havia de... No sé si en aquell moment es va dir, però que ja feia més de 100 anys que no s'havien tocat. I bé, llavors, a partir d'aquí, bueno, hem pogut continuar. Llavors va aparèixer l'oportunitat de fer el llibre i la gravació, i llavors amb la gravació el més natural era que fóssim els mateixos que vam fer aquell concert, que haig de dir que estic molt, molt agraït a la professionalitat i l'amabilitat i la manera de ser i els grandíssims músics que són en Federico Picotti i la Marta Puig.
1: Exacte. Quan parlem, ara diré, preguntaré una obvietat potser, però pot haver-hi molta gent que no ho sàpiga, quan parlem d'una edició crítica o d'una revisió, potser no sé com voleu definir-ho, però la feina que heu fet, en definitiva, que és agafar el manuscrit i editar-lo per fer-lo comprensible, no? És més fàcil de llegir, això segur. En què consisteix aquesta feina i en quina mesura interveniu, no sé si és la paraula, però això passa també amb els compositors més antics, amb els barrocs, no? I els clàssics, sí. Evidentment.
0: Home, jo crec que el més important és tenir molta paciència. Perquè fa... Clar, mires la partitura digitalitzada, després ho compares amb el manuscrit i penses que està bé, i ho revises un altre cop i t'adones que hi ha errors. I després ho tornes a mirar i tornes a veure altres errors. I és impressionant. Si sí. Es vol fer una cosa ben feta, bueno...
2: I a més, Botei tenia una característica, és que es deixava moltes alteracions.
1: Es deixava, això... També...
2: Ja sigui perquè potser ja ho havia escrit a l'exposició, després a l'exposició ja no ho torno a ficar, o vaig
0: evident,
2: ràpid,
0: sí.
2: Apunto, m'imagino, eh? I llavors, clar, tocaves i deies, això no acaba de quadrar, ostres, aquí falten tots els bemolls, i és feina, i és feina, és moltes hores de feina, perquè, a més, modulava moltíssim.
0: Sí.
2: Llavors, cada vegada que ho tocaves, anaves trobant, ostres, el compàs 58, potser, i anar rectificant... Però bé, també és una feina apassionant.
0: Sí, i la intervenció, en el fons, com ha de ser, és mínima. De fet, més d'una vegada he tingut els dubtes, sobretot pel tema dels arcs, si fins a quin punt es respecten els originals o si jo poso els arcs que crec que haig de posar. Però la Marta ja em coneix, que sempre els assajos sempre estic canviant els arcs. O sigui que la mateixa peça, al cap d'un temps, jo també estic canviant els arcs i dic, home, si jo no sóc estable amb el meu propi criteri, no diré jo a un cel·lista quins arcs ha de fer. Llavors jo poso els originals i que cadascú interpreti la partitura, que per això són intèrprets. No?
1: Bé, ara ha quedat fixat, com a mínim, en el disc, no?
0: Sí.
1: Ha quedat una versió possible.
0: I si se'n fan més, millor, eh? Això, tant de bo sigui possible.
1: Molt bé. No sé si ens deixem alguna cosa important abans de donar pas a la música. Bé, primera cosa, heu parlat d'un concert que vau fer ara ja fa un temps, de presentació. Entenc que aquesta sonata, com a mínim per vosaltres, la sonata per violoncel i la resta d'obres, potser també per la Marta i el Federico, les han incorporat al seu repertori i a partir d'ara les podeu programar quan feu un concert amb altres, juntament amb altres compositors, no?
0: Sí, i tant. I si algú té ganes de contractar-nos per fer un concert botell, doncs no, bueno, que no, encantats.
2: Bé, i animar també tots els intèrprets que comprin la partitura
0: i que s'estudin
2: i la toquin.
0: Sí, sí.
1: Exacte.
2: Que val realment la pena.
1: Sí. Això ha estat editat per Brutons Mercadal, no sé si ho hem dit, eh?
0: Sí.
1: Em faltava només la part de biografia, que això ho hem comentat abans fora de micròfon. Marc, està il·lustrada amb materials gràfics que has aportat tu també, programes, evidentment, de concerts, però fotografies... És a dir, en aquest sentit, no sé si ha estat fàcil o difícil, però n'hi ha força de material, diries això?
0: A veure, la veritat és que no existeix cap llibre... Fins llavors no existia cap llibre d'Antoni Botey i llavors això, en el fons, ho fa més difícil. Però, per sort, el Museu de Badalona té un arxiu de Manel Cuyàs, que era un badaloní, i ell... per afició recopilava tot el que podia i allò ha sigut un tresor de programes de concert, fotografies i això ha ajudat molt, sí.
1: Molt bé. I abans de la música teniu, us atreviu a dir un nom d'un altre compositor amb el qual estigueu treballant que properament doncs potser ens pugueu presentar un treball similar?
0: Sí.
2: Lambert.
0: Sí, Joan Batista Lambert.
1: Que és el que us dona nom, eh?
0: Sí, sí, que aquest és un compositor molt, molt potent i ha molt a descobrir i, de fet...
2: Té diverses obres per violoncel i piano precioses.
0: Sí.
2: Que les hem ja tocat totes en concert i esperem poder fer molt més.
0: Sí.
1: I professor al conservatori de molta gent, de molts músics, eh?
0: Sí.
1: Sí, conservatori de Barcelona.
0: És un personatge... més una, bueno, comento que tinc la sort de que em van donar premi de la beca Francesc Pujol, precisament per fer recerca del repertori per violoncel de Joan Batista Lambert. I bé, hi ha molta feina per davant, perquè a diferència de Botey, és una vida molt llarga, i molt extensa, molt rica, i és... Bueno, és tot un repte per mi, sí.
1: Que bé, segur que t'ho passaràs bé. Doncs ara sí, presenteu-nos el fragment que heu escollit per tocar de la sonata.
2: Sí, farem un fragment del segon moviment de la sonata per violoncel i piano. I bé.
0: És l'andante.
2: Sí. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs quan vulgueu podeu ocupar els vostres llocs i nosaltres recordem als oients que avui estem amb el duet Lambert, amb Marc Renau i Marta Auger, violoncel i piano respectivament, que ens presenten aquest fragment de la sonata d'Antoni Botey, que és el compositor que ha centrat els seus esforços aquests últims temps. Doncs quan vulgueu.

0: Doncs aquesta ha estat la música d'Antoni Boteller, un fragment del segon moviment de la seva sonata per violoncel i piano que ens han interpretat avui en directe a l'estudi Marc Renau i Marta Auger, el duo Lambert. Doncs moltes gràcies per la vostra música i per la vostra feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: A Catalunya Música, Assaig General.
1: I és un quart i mig de set quan presentem, com sempre, el primer reportatge del programa. Com hem anunciat en el sumari, ens fixem en la desena edició del festival Amb So de Cobla.

0: Del 4 al 8 d'agost tindrà lloc a Palamós una nova edició i ja és la desena del Festival Amb So de Cobla. Fidel al seu objectiu de fusionar formats i acostar la formació a nous públics, arrencarà amb un concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Assú, que reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires, juntament amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha i la Polifònica de Porreig. L'espectacle incorporarà un important desplegament visual amb màping i il·luminació escènica. El director artístic d'Amb So de Cobla, des dels seus inicis, Adrià Bouzó, fa balanç d'aquests primers 10 anys de trajectòria.
1: Sí, aquest any és el nostre desè aniversari. Això podríem dir que tractant-se d'una música popular, no? I que té un públic molt concret i definit, doncs que un festival que aposta perquè el so de la cobla s'innovi i arrisqui, doncs bé, podem celebrar-ho i felicitar-nos tots plegats, no?, de que Catalunya tingui això, el Festival amb So de Cobla, que el que pretén és agafar el so de cobla i mostrar que és un so d'altíssim nivell, d'altíssima qualitat, i que es pot barrejar una mica amb totes les disciplines i tots els estils musicals, no? Això és el que hem demostrat al llarg d'aquests 10 anys. No defugir la tradició, no defugir les arrels, no defugir la cobla com a conjunt orquestral, sinó mostrar aquesta orquestra, la cobla, no?, aquest format, trencar el que seria la forma estàndard de la cobla i barrejar aquest so, aquests ingredients característics nostres i poder-lo, bé, presentar i fusionar amb el que sigui.

0: Seguim repassant la programació de la desena edició del festival Amb So de Cobla, que el dia 5 d'agost acollirà el 25è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau, a l'entorn del qual va néixer aquesta cita, enguany a càrrec de la principal de la Bisbal i els Mongrins. L'endemà serà el torn de la Cobla Amb So de Dona, creada l'any passat per oferir obres de compositores com Pepita Llunell, Mercè Torrents, Montserrat Bujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanui, Anna Abad i Aurora Vicentini.
1: I estem molt orgullosos, no? També compartint, comentant amb diferents professionals del món de la cobla, no? Veiem molt necessari la reivindicació de la figura de dona en el món de la cobla. Al llarg de la història han hagut grans instrumentistes. Si bé és cert que la primera instrumentista es va incorporar a finals dels anys 70, principi dels anys 80, d'una manera molt difícil, no? Hi han hagut dones també compositores, per això enguany veiem la necessitat de repetir aquesta formació, no? La Cobla Amb So de Dones. Aquest any l'aposta de la Cobla Amb So de Dones ha estat precisament això, per reivindicar la figura de la dona compositora. La Concepció Ramió, la seva directora, ha preparat un repertori espectacular, fent un treball de recerca, no? De diferents dones compositores que han referenciat el so de la cobla i que l'han conegut i han escrit obres realment espectaculars.

0: El desè festival amb so de cobla es completarà la mateixa nit del 6 d'agost amb un concert del baríton palamosí Guillem Batllori i la principal del Llobregat. L'espectacle familiar a càrrec de Filomena, l'actuació conjunta d'Obeses i la Cobla Virga Jove i la festa final de la Transmediterrània Orquestra. Tot per il·lustrar un cop més la capacitat de fusió de la cobla, gràcies, segons Adrià Bausó, a la versatilitat dels seus integrants.
1: I això el que podem dir és que consolida, no, els instrumentistes i el so de la cobla com un element característic del nostre país i que té unes possibilitats extraordinàries i universals, podríem dir, de fusió. Això és gràcies al nivell dels instrumentistes, que ha pujat moltíssim, a la construcció dels instruments, que avui en dia tenim uns instruments que ja permeten una afinació perfecta, a l'estudi també dels instrumentistes, que no només es conformen d'estudiar una música tradicional o utilitzar un llenguatge propi característic, no, del que seria la cobla, sinó que molts d'aquests músics comparteixen els estudis aprofundint en el que seria la música clàssica o músiques modernes, no, influenciades pel jazz o pròpiament el jazz. Això permet una obertura i un nivell de coneixement, no, que fa que aquest son nostre es pugui fusionar en qualsevol disciplina musical, podríem dir, o artística.
0: El festival amb so de cobla està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona. A més de la col·laboració institucional, en aquesta desena edició s'incorpora com a patrocinador la Fundació Metalquímia.
2: D'on són els noms i els protagonistes de la desena edició del Amb so de cobla que hem repassat? Així hem arribat als 2:15 i seguim repassant l'actualitat.
0: Comencem parlant-vos del Villa Margarita Music Fest d'Arbúcies, que celebrarà la 6a edició del 16 al 19 de juliol.
2: Enguany el festival presenta més d'una desena d'intèrprets de gran prestigi i passaran els membres del trio Fortuny, la mezzosoprano Julia Merino, amb la pianista Margarita Kozlowska, l'acordionista Otavio de Assis Brasil, el duet format pel guitarrista Rafael Veró i el violinista Jean Samuel Beth, el guitarrista Joan Furió Vives, la violinista Arola Masqué, amb la pianista Emé Taranni i el duet de guitarra i piano format per Joan Furió Navarro i Lali Vives. El festival té lloc en plena natura i aposta per la inclusió amb un concert especial pels usuaris de l'Associació Montseny Guilleries per persones amb discapacitat intel·lectual.
0: El monestir de Vallbona de les Monges acollirà aquest estiu una nova edició del cicle La Pedra Parla.
2: Sota la direcció artística de Jordi Domènech, el cicle inclou diverses propostes pels dies 1 i 2 d'agost, des d'un concert de repertori religiós per piano a càrrec de Marc Heredia fins al programa de polifonia renaixentista hispànica El Sentir de mi Sentido, que oferirà el quartet vocal Quinta Essència, o les quatre estacions de Vivaldi amb la violinista Lina Tour i el seu conjunt Música Alquèmica. També hi ha la possibilitat de participar en un sopar al pati dels horts del monestir.
0: Anna Amigó segueix apostant pels concerts singulars amb el projecte Sang de Dona.
2: Divendres, l'arpista i cantant comença una gira d'estiu a l'Argentera, al Baix Camp, amb un concert acompanyat de pintura en viu a càrrec de Maritxu Barroso, terapeuta corporal. Els concerts, la major part en entorns naturals, passaran per llocs com Borredà i el Parc Natural del Montsant i també pel Festival Internacional de Música de Cambrils amb un concert tast a Alforja, també al Baix Camp. Anna Amigó, guanyadora del segon premi del World Harp Competition, també participarà el mes de juliol al festival Gensy Fistin de Bèlgica.
0: I un homenatge a Elvis Presley reuneix diverses formacions a la sala Luz de Gas.
2: El local barceloní acollirà divendres el concert Elvis Hits Horns and Rock and Roll, un espectacle per recordar el músic de Memphis i celebrar els 35 anys del Club de Fans d'Elvis. En aquest cas, l'espectacle porta la firma de la Barcelona Big Blues Band, dirigida per Ivan Kovacevic, que s'unirà al cantant Agustí Burriel i al grup vocal The Velvet Candles. El concert també comptarà amb la Noa BD com a artista convidada. Tot plegat a partir de 8:45 del vespre. I tot seguit ens traslladem a Banyoles per parlar del Festival Afònica.

0: Dijous arrenca a Banyoles la 22a edició del festival Afònica, el festival de la veu de la capital del Pla de l'Estany, que un any més reuneix un seguit de veus emergents i una llista llarga de noms ja consagrats. Després que ja fa uns mesos s'anunciés la participació de Kiko Veneno com un dels primers reclams, en les últimes setmanes el cantautor i artista de flamenc pop s'hi han afegit propostes com les de Magalí Sare amb el cor Bruckner o dels duets Alosa i Camaño i Ameixeiras. En total, seran una trentena de grups i artistes que ompliran el cartell fins diumenge, repartits per una vintena d'escenaris. Un any més és el director del festival, Francesc Viladiu, qui ens presenta aquest certamen nascut fa més de 20 anys.
1: El Festival Afònica neix l'any 2004, quan es decideix que Banyoles sigui designada capital de la cultura catalana i fruit de la llarga tradició coral que hi havia a la ciutat, vam decidir crear aquest festival, molt vinculat doncs, al teixit associatiu i d'equipaments de la ciutat. Un festival doncs, que podríem dir que al llarg d'aquests 22 anys poc ha canviat en el seu format. No? Un festival molt plantejat a nivell de ciutat, on els escenaris estan repartits doncs, per tot el municipi i on podríem dir doncs, que a través de la veu, a través d'aquest fil conductor, tenim propostes que van des de propostes molt consolidades i podríem dir grans noms com pot ser el d'en Kiko Veneno, el Marco Mezquida amb la Lina o el Petit Acalaril, amb propostes molt més desconegudes per al gran públic i que ens fa molta il·lusió doncs, que poder presentar moltes d'elles, a vegades en exclusiva, fins i tot a nivell de comarques gironines, en el festival.
0: Com apuntàvem, al costat de l'actuació de Kiko Veneno, artista amb una llarga trajectòria i amb un públic fidel, que actuarà dijous al Club Natació Banyoles, al cartell de la Fònica hi trobarem noms força menys coneguts, però amb molta volada últimament, com el de la cantautora Raquel Lua, en aquest cas programada per actuar a la barca Tirona, embarcació de l'Estany de Banyoles.
1: En el cas de la Raquel Lua i també d'en Quim Carandell, recuperem un espai on havíem utilitzat en edicions anteriors. En aquest cas és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'estany, i fem concerts a dintre la barca amb aforaments doncs, per a 80 persones i en fem diverses sessions. I bé, una d'elles és la Raquel Lua, que és la primera vegada que tenim el festival i que també ens venia molt de gust.

0: Seguint amb el cartell del Festival Afònica de Banyoles, Magalí Sare i el Cor Bruckner actuaran divendres a l'Auditori de l'Ateneu i una hora més tard el duet Alosa farà un concert gratuït a la Muralla. El grup Vocal Birken, Anna Andreu i Lara Nà són altres propostes d'aquesta 22a edició de l'Afònica. En ser la veu, el fil comú del festival, al cartell hi tenen cabuda propostes de molts estils, des del cant a capella fins al pop, passant pel jazz o la música d'arrel. I entre les propostes més singulars en podem destacar dues. La proposta de cants polifònics Mapes, de Neus Borrell i Helena Terrats, un projecte que ja s'havia presentat sota el paraigua de l'obrador d'arrel de Fira Mediterrània, o l'espectacle Ressons dels cants obscurs, de Cor de Teatre. En el cas de Mapes, serà una preestrena dijous al claustre del monestir abans que arribi a la Fira Manresana a l'octubre. I pel que fa a la proposta de Cor de Teatre, està programada dissabte al migdia al monestir de Sant Esteve.
1: Aprofitant doncs, aquesta companyia que tenim a Banyoles des de fa molt de temps, quasi ha nascut paral·lelament doncs, al festival, fins i tot va néixer anteriorment, i que sempre d'alguna manera s'ha vinculat amb el nostre projecte, i en aquest cas doncs, estaran presentant aquests ressons que és com un homenatge a l'escultura de Joan Crous, que està precisament al monestir, l'escultura a l'ombra que estarà al monestir de Banyoles.
0: I al costat de la música pròpiament dita, l'Afònica també reserva un espai per les activitats paral·leles, com ara exposicions o l'atractiu dibuix en directe.
1: Diferents il·lustradors, principalment de comarques gironines, que estan dibuixant al festival i l'endemà pots veure el resultat en una sala d'exposicions, i hi ha presentacions de llibres, hi ha moltes altres activitats que intentem doncs, vincular-les al festival. I el que volem mostrar en aquests dies és aquesta gran activitat que hi ha durant tot l'any al nostre municipi, la concentrem en 4 dies i per això doncs, també impliquem a tot aquest teixit d'equipaments, d'entitats, no només culturals, sinó també socials en el festival, per ensenyar una mica el que és Banyoles, per ensenyar també, evidentment, el nostre patrimoni, perquè en alguns dels llocs on passen aquestes activitats són espais ben bonics, com pot ser l'escenari de la Muralla, el claustre del monestir, el mateix monestir o, evidentment, l'estany de Banyoles, i al final el que volem doncs, és mostrar aquestes propostes pensades per cada espai i que la gent doncs, ho trobi doncs, com una experiència diferent.
0: Un altre exemple d'activitat paral·lela que va tenir lloc ahir diumenge, l'espectacle Nauta de Cor de Teatre, combinant les videocreacions de Frank Aleu amb la reinterpretació a càrrec de Dani López amb instruments virtuals i electrònica de peces de Monteverdi, Rameau, Haydn i Grieg, entre altres compositors. I com a proposta encara vigent, l'exposició resultant del dibuix en directe que es podrà visitar fins al 8 d'agost.

0: Doncs falta menys de 20 minuts per les 7. Arribem fins a aquest punt situats a Banyoles i en el nostre recorregut per la geografia catalana d'avui, com hem dit en el sumari, acabarem a Tarragona perquè us volem presentar una nova edició de les Jornades Professionals de Música Notes d'Estiu, que és a punt de començar. Fem una petita pausa i de seguida saludem els nostres últims convidats d'avui.
1: Catalunya Música. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Doncs del 28 al 30 de juny tindrà lloc la quarta edició de Notes d'Estiu, aquestes jornades per professionals de la música i concerts que ens presenten avui, com ja ho vam fer l'any passat, em sembla, Marta Bou, com a membre de la Comissió Artística de l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, que és qui organitza les Notes d'Estiu. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I vens acompanyada de l'Alberto Jara, membre del Ministers of Pastime. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: És un conjunt que també coneixem i que actuareu a... per un dels tres concerts. Hi ha un concert cada dia, crec que el dia 29 és el vostre. Eh?
2: Exacte, sí.
0: Comencem, per qui no ho conegui, tot i que ara ho dèiem, els músics i professionals, que són els que s'han d'inscriure, a més, tenen temps fins demà, però segur que ja ho saben de cada any i ja teniu confirmada una assistència, no?
1: Sí.
0: Quins són els temes que es tractaran o com heu organitzat o distribuït aquestes jornades d'enguany?
1: Sí, bé, el Notes d'Estiu, com vam dir també l'any passat, sí que són jornades de formació, però ho plantegem com un espai que trobem, com una trobada, no?, pel debat, per la reflexió i per també la inspiració. Això surt, com deies, d'un centre educatiu, no?, com és el Conservatori de Música, però més enllà del que estem treballant tot l'any, de programacions, fem exàmens, tot el que estem fent, doncs ens agrada trobar aquests espais. I si pot ser una trobada, doncs, de músics de tot el territori, que és el que estem buscant i amb el que s'està consolidant, doncs aquest és un dels nostres objectius.
0: Això recordo, em sembla que també ho dèiem l'any passat, que ara és el moment perquè s'ha acabat el curs, no?
1: Sí.
0: És a dir, quan els músics, sobretot els que són professors, tenen temps de reunir-se, no?
1: Sí, ara disposem d'aquest temps i crec que és un bon moment. Llavors, això que preguntaves, cada any, al fer aquesta trobada, busquem un tema, no? Uh-huh. Perquè sigui també més pedagògic i perquè ens puguem centrar en algun tema determinat. I aquest any porta per títol Ecos del passat, reptes del present. I amb això el que volem és veure com integrem el fet de fer música, aquest llegat que tenim, no tan ancestral, i també aquesta cuina a foc lent, que és la música, amb la societat que estem vivint ara, que tot és molt ràpid, la immediatesa, i veure com podem combinar i com podem integrar tot això.
0: Mm-hmm. No sé si ho dius, per exemple, perquè hi ha un... Bé, això comença amb una conferència de l'Eulàlia Bosch, filòsofa.
1: Sí.
0: Després de seguida veig un col·loqui sobre la tecnologia i la IA en majúscules, com al·lusió a la intel·ligència artificial, que fa molt pocs dies parlava amb un altre músic, que la IA em sembla que en tenim corda per estona, no? No és un tema nou d'aquest any, ni ens l'acabarem aquest any, oi?
1: No. Se'n parla molt, ara últimament hi ha hagut congressos, se n'està parlant molt. Però, bueno, al plantejar aquest tema vam pensar que hi podien haver dos eixos importants. Un era aquest, de la tecnologia, i evidentment la intel·ligència artificial, i l'altre eix que ja anirem parlant ara és com aprofundir en el passat, també, amb el que anomenem interpretació històrica.
0: Uh-huh.
1: Llavors, totes aquestes conferències, ponències, tallers i els concerts també formen un tot. Aquí hi ha un relat, no?, que ens ajuda amb tot plegat. Llavors, això que deies de la tecnologia, clar, té a veure també perquè el dia anterior, que és quan comencem, quan inaugurem, hi ha un concert on hi serà present la intel·ligència artificial. I aquest concert és l'Inner Voice de Carles Marigó. Clar, que també volem donar la imatge, o dir-ho així, de que la intel·ligència artificial no és que ens vagi substituir, no?, sinó que pot ser un integrant més o una eina que es pot utilitzar. Ja sabem que estem en el començament, però està aquí ja, i tots tenim, potser en parts iguals, por, no?, una mica de por i també fascinació, no? Però, bueno, aquesta proposta del Carles Marigó creiem que és molt interessant, perquè coneixent el Carles, ell és emoció, no?, i l'emoció és una cosa humana. Per tant, el tractament de la intel·ligència artificial serà en aquest sentit.
0: I tant. Bella, de fet, també hi hem parlat altres vegades d'aquest tema i participa en el col·loqui ell també, eh?
1: Exactament.
0: El mateix l'endemà, és a dir, ell toca el dia 28. I l'endemà
1: tant ell com l'Àlex Tentor, que està també present en el concert, no?, amb tota la part audiovisual, electrònica, l'Àlex Tintorell i l'Antoni Miralpeix, que és doctor en educació, està molt especialitzat en la tecnologia, precisament, i també com a pedagog ens interessava la seva mirada.

0: Ara estem situats al dia 29. No sé si vols, per introduir l'Alberto, com que abans has dit que els concerts també tenien un sentit i el dia 29 és el dia que actuarà de Ministers of Pastime.
1: Sí, per això he començat amb el concert, perquè és que tot té un sentit. Llavors, el 29, com que el dia 30 en les ponències anem cap a la música antiga o a música amb criteris històrics, el dia 29 hem convidat a The Ministers of Pastime, amb aquest programa tan interessant que tenen, que es diu Terminis, i que s'adequava perfectament amb això que volem parlar enguany.
0: Doncs, Alberto, explica'ns una mica. Bé, d'entrada, Ministers és una formació que la coneixem de, diríem, integrants diversos, i amb tu t'hem vist amb diferents instruments, també. En aquest cas, què tocaràs i vaja, en què consisteix el programa?
2: Bueno, en aquest cas, som una formació reduït. Som sis músics i és una espècie de broken consort. I farem música d'inici del segle XVII, italià, especialment música circulant de música d'exili, de desplaçament. De fet, Terminis és un terme, per definició, parla de límits. I aquest programa, per una altra banda, compta amb una peça escrita fa 4 anys per nosaltres, per la compositora i violinista barroca Maya Kadish. Doncs el programa o el repertori abarca més de 400 anys. I a nosaltres, per distintes raons, ens ha tocat introduir-nos o volver al món de la música contemporània, perquè tenim aquesta, i també en un altre programa hem fet una obra de José María Sánchez Verdú, i crec que se ens presenta l'oportunitat d'estar com un conjunt de música antiga a transgredir aquest límit de repertori. I no solament de repertori, però també de tècnica i d'altres possibilitats.
0: D'això és del que parlaran l'endemà dia 30, entenc, en aquesta sessió que es diu Ponts que ens connecten, no? Que hi haurà també músics històrics que coneixem molt bé, com en Luca Quiantore, Lorenzo Coppola, Emilio Moreno, Anna Margules i l'Anna Las com a moderadora.
1: Sí, aquí, bueno, hem fet un format una mica diferent. Ara ho parlàvem amb l'Alberto, perquè molts d'ells han sigut professors dels components de Ministers of Pastime.
0: Sí.
1: I ell em deia, són tots molt diversos, molt diferents. I és cert, no? Els uneix aquesta part de recerca històrica, però personalitats extraordinàries i molt diferents, per tant, és un luxe, no?, tenir-los. Llavors, amb aquest Ponts que ens connecten, el que volem fer és com unes microponències. Cadascú d'ells ha triat un tema que exposarà per uns 35-40 minuts, i al final hi haurà aquest col·loqui que moderarà, com bé has dit, l'Anna Las.
0: Molt bé. I ells podran participar d'alguna manera. Bé, entenc que no és la il·lustració musical haurà vingut el dia abans en el concert, no?
1: Exactament,
0: però,
1: sí.
0: No sé si teniu pensat, Alberto, quedar-vos algú a Tarragona per...
2: Bueno, estamos un poco...
0: Esteu ocupats.
2: Estem ocupats, però con coses administratives i del futur, però em sembla una oportunitat molt, molt rica de mirar totes aquestes coses que està tractant les jornades, no?
0: Heu treballat directament amb algun d'aquests professors com a grup? No sé si us han pogut escoltar.
2: Com a grup, no. Com a grup, nosaltres, no. Individualment, sí. Tant en altres conjunts com ja l'ha dit Marta, com a estudiants a l'ESMUC, a classes teòriques o d'instrument.
0: Sí. Molt bé, i acabem canviant de música, perquè ara volem escoltar en Casablanca, que també hi serà.

0: Aquesta sessió formativa Ponts que ens connecten serà el dia 30 al matí i a la tarda hi ha aquesta taula rodona que ara parlarem com imaginem el futur i al vespre el concert que entenc com de cloenda amb la Fran Schubert Filharmonia, no?
1: Exactament.
0: Dèiem Casablanques juntament amb Begoña Folk i amb l'Anna Las, que abans ha estat moderadora, ara participarà com a ponent i el moderador serà Joan Vives.
1: Sí, company de la casa.
0: Sí. Com l'heu dissenyat, aquesta taula? O quins temes creieu que sortiran?
1: Sí, bueno, després de tot el que s'haurà parlat, vam pensar que estaria molt bé, des del present, evidentment, des d'on estem, com imaginem el futur. I a partir d'aquí vam pensar en la figura d'un compositor, un creador, d'una persona que es dediqués a la pedagogia, que és el cas de la Begoña Folk, i un intèrpret, que serà l'Anna Las, aprofitant que ja la tenim tot el dia. I també ella ens pot aportar una visió des del seu lloc de residència, que ella està vivint a Alemanya, i també pensàvem que podia ser molt rica la seva aportació en aquest col·loqui.
0: Mm-hmm. I finalment, concert de cloenda amb la Fran Schubert Filharmonia, un programa Quarta Sinfonia de Mahler amb la versió de cambra. Explica'ns una mica també, vaja, que és formació tarragonina, això ja ho sabem, per
1: sí.
0: Tant,
1: us toca de prop, sí, no? Sí, i precisament, clar, tenien aquest programa, actualment estan fent aquest programa de la Quarta de Mahler en versió de cambra, que per les característiques de l'auditori ens va bé. Com sabem, a Tarragona no hi ha un auditori gran, però en l'Auditori Diputació, que és un auditori de cambra, aquí sí que es podia fer aquesta obra. I també ens anava molt bé, perquè tot i que està feta com uns 20 o 21 anys després de que la fes Mahler, aquesta versió, per un deixeble de Schoenberg, Stein, Llavors és una versió ja una mica diferent, més propera, al ser amb instruments de cambra, més fresca. I com a cloenda, doncs, ens va semblar un luxe, no?, tenir a la Fran Schubert.
0: Mm-hmm. No sé si, vaja, si ens deixem coses importants, ho pots afegir, evidentment, Marta, però se m'acut, després d'aquests 4 anys de fer les jornades, ja teniu una mica una petita comunitat de músics, de docents que cada any venen, o teniu interès en que vinguin més determinats perfils o procedències, no ho sé, geogràfiques? Més o menys com...
1: Sí.
0: Suposo que ho teniu analitzat, això.
1: Sí, sí, sí. I el que ens agradaria és això, és que al sud de Tarragona, que sempre diuen que passen poques coses, sobretot a nivell musical, doncs es converteixi en aquest punt, no?, de trobada, que això, pel que sabem, no passa enlloc més. Sí que hi ha congressos, hi ha coses determinades, però unes jornades en aquest sentit no en coneixem. I a més que és un debat obert. Volem que tothom participi. No és que el ponent està allà, explica, sinó que tothom hi té veu, aquí. I que es converteixi, doncs, en aquest espai on tots podem dir-hi la nostra. Crec que això és molt important.
0: Sobretot les jornades són per professionals, però encara són a temps d'inscriure-s'hi fins demà.
1: Sí, que també poden... Això també hem fet difusió amb els centres superiors de música, perquè qualsevol estudiant de grau superior creiem que pot venir, fins i tot final de grau professional, i poden tenir cabuda també.
0: I els concerts oberts a tot el públic, això sí,
1: a tot el públic.
0: Els dies 28, 29 i 30.
1: Sí, i jo crec que val la pena fins i tot de fora venir a Tarragona, perquè l'està subvencionat per la Diputació de Tarragona. Són concerts per 5 euros només l'entrada, que jo crec que val la pena, i fins i tot un viatge fins a Tarragona, a donar un vol per la ciutat i en el concert.
0: Molt bé. No sé, Alberto, si vols aprofitar per comentar algun altre projecte dels Ministers, perquè ara ve l'estiu i suposo que és època de feina pels músics.
2: Bueno, però... un par de cosetes. A setembre farem una petita gira. Tenim un concert a Ambronet, a França, el 25 de setembre, i el dia següent a Manlleu, Amics de la Música de Manlleu. Estarem presentant un programa nou de les estacions, i per a 2027 possiblement estarem publicant els dos discs que hem gravat l'any passat i aquest any.
0: Molt bé.
2: Així que estarem con cosites per l'any pròxim.
0: Bones perspectives. Sí. I tu, Marta, no sé si ja d'un any per l'altre potser encara no penseu els temes, però igual que ara dèiem que la intel·ligència artificial, per exemple, és un tema que ha vingut per quedar-se, no sé si O cada any feu una llista de temes i en queden al tinter per tractar, o de músics per convidar, perquè suposo que sí, teniu ganes de sentir molta gent, no?
1: I tant. Sí, sí, sempre hi ha temes. Bueno, ara encara no hi estem treballant, no?, amb l'any que ve, perquè hi ha molta feina en aquesta edició, però sí, sempre tenim ja algunes idees apuntades i a partir d'aquí doncs van sorgint.
0: Molt bé. Doncs acabem recordant que tot això que hem explicat passarà els dies 28, 29 i 30 de juny. Vaja, les jornades organitzades per l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona i els concerts a l'Auditori de la Diputació.
1: Excepte el concert de The Ministers of Pastime, que es fa a l'Església de les Carmelites.
0: És veritat. L'Església del Col·legi Mare de Déu del Carme, Avinguda Estanislau Figueres 31, sí. Això serà el dia 29 o dos quarts de 9 del vespre. Doncs, si no ens deixem res important, com dèiem, gràcies per haver vingut a presentar-nos aquesta quarta edició de les Notes d'Estiu. Que vagi molt bé i que, vaja, que el debat sigui ric i tregueu moltes conclusions.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Assaig general.
1: Doncs així hem arribat al final del programa. Entre els continguts de demà que us podem destacar o avançar a aquesta hora hi ha, per exemple, una nova edició del Barcelona Festival of Song que ens presentarà un any més la soprano Patricia Caicedo.
2: També farem uns apunts sobre el cicle de flamenc Desvarío, que el juliol arriba un any més al districte barceloní de Nou Barris, amb una selecció d'entre els guitarristes i els ballarins de més prestigi d'aquest àmbit estètic.
1: Doncs us esperem demà amb aquests i altres temes, com sempre, a les 6. Fins llavors, salutacions de l'equip del programa. Com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Què esperem a la plaça tanta gent reunida? Diu que els bàrbars avui seran aquí. De què ve al Senat aquesta inacció? Perquè seuen els senadors i no legislen. És que els bàrbars arribaran avui. Per què han de fer lleis els senadors? Les dictaran els bàrbars quan vindran. Per què l'emperador se'ns ha llevat tant d'hora i és a seure al portal més gran de la ciutat, dalt del tró, revestit i portant la corona? És que els bàrbars arribaran avui i el nostre emperador creu que ha de rebre llur cap i fins i tot té preparat per dar-li un pergamí. Allà li ha escrit una llista de títols i de noms. Per què els nostres dos cònsols i els pretors van avui amb les togues vermelles? Perquè porten braçals en tantes ametistes i en ells amb esplèndides cristal·lines maragdes. És que els bàrbars arribaran avui. I tot això són coses que fascinen els bàrbars. Per què els bons oradors no han vingut, com sempre, engegar llurs discursos, a dir els que d'ells s'espera? És que els bàrbars arribaran avui. I són gent que els empipen retòriques i arengues. Per què ha començat de sobte aquesta angúnia i aquest renou? Per què es buiden de pressa els carrers i les places i tothom va tornant a casa molt pensívol? És que s'ha fet de nit i els bàrbars no han vingut. I uns homes, arribats a la frontera, han dit que ja de bàrbars no se'n veuen enlloc. I de nosaltres ara què serà sense bàrbars? Aquesta gent alguna cosa bé resolia. Konstantinos Kavafis. És el seu poema Esperant els bàrbars, en una traducció, en una versió catalana que en va fer Carles Riba. Konstantinos Petru Kavafis era grec, havia nascut a Alexandria l'any 1863. Va ser un poeta en llengua grega, una de les figures literàries més importants del segle XX i un dels màxims exponents del renaixement de la llengua grega moderna. I de fons és música de la compositora grega Eleni Karaindrou. És l'eternitat i un dia. I això és Catalunya Música. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

Doncs aquest adagio forma part d'una de les sonates, la número 12, Kegel 332, que juntament amb dues sonates més va escriure Wolfgang Amadeus Mozart per presentar-li al seu pare, a Salzburg. Va fer un viatge amb la seva dona amb la intenció d'ensenyar-li aquesta música. En qualsevol cas, va ser publicada a Viena. Nosaltres sentíem aquest adagio en la versió de Sing Ying

I amb aquesta música ara entrem a l'univers de Johannes Brahms. I entrem de la mà del compositor francès Georges Auric. Ell s'hi va inspirar per escriure aquesta cançó basant-se en la sinfonia número 3 de Johannes Brahms. La va arranjar Gordon Lamford i la lletra la va escriure François Sagan. Aquest tema va aparèixer l'any 1961 en una pel·lícula titulada Goodbye Again, que aquí la vàrem conèixer com Ami Boa Brahms, porta per títol Quand tu dors près de moi, quan dorms al meu costat. Canten The Kings.

0: Un viatge per fer volar la imaginació.
1: I amb aquesta música ara marxem a Bohèmia, a cavall dels segles XVIII i XIX, amb el compositor Johann Baptist Wangerl.

Eren els London Mozart Players, en David Juritz, al capdavant, interpretant música de Johann Baptist van Hall. Era l'adagio, el segon moviment de la seva sinfonia en sol menor. L'oboista era Cillian Eklund.

Aquesta és la música d'un compositor que tenia 42 anys quan la va escriure. 42 anys, de fet la va acabar en 44, i ja estava al cim més alt de la seva carrera. Se sentia fort dins del món simfònic. La seva primera simfonia havia aconseguit un gran èxit i només va tardar 2 anys en escriure la segona. La tercera la deixaria inacabada. Això va passar quan la va començar a escriure l'any 1909. La va acabar 2 anys més tard i la va dedicar al rei Eduard VII. Parlem del compositor anglès Edward Elgar.

0: Doncs era música del compositor anglès Edward Elgar. De fet, hauríem de dir Sir Edward Elgar. Sentíem el segon moviment de la seva sinfonia número 2, l'opus 63, a la versió de l'orquestra de Halle que dirigia James Lagrange.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I el que us proposo ara és, amb aquesta música que estem sentint, és una invitació en tota regla. Us proposo que m'acompanyeu, que us deixeu anar i que vingueu amb mi al 1874, quan el poeta i dramaturg noruec Henrik Ibsen va encarregar al també noruec el gran compositor Edvard Grieg que posés música a la seva obra de teatre Peer Gynt, que aconseguia fondre en una única creació tota la tradició nacionalista noruega gràcies a la perfecta conjunció que es va produir entre l'escriptor i el músic, dues de les figures més rellevants de la cultura del país de tots els temps. Doncs bé, davant de la gran acollida que va tenir per part del públic els 23 números d'aquesta música incidental, el que va fer el compositor anys més tard és fer-ne dues suites orquestrals. I ara estem sentint la primera. La història de Peer Gynt parla d'un noi de camp noruec que té grans somnis i una gran imaginació. I viu a mig camí entre el realisme i el romanticisme, en una frontera nebulosa on els límits de la realitat i la fantasia s'han difuminat. Ell xerbota imaginació per tot arreu i els seus aires de grandesa acabaran per fer-lo viure submergit en les històries que s'ha inventat, passant pel damunt de tot i de tots per complir el que ell creu que és el seu destí. Com us deia, de les dues suites he escollit la primera, que està dividida en un allegro pastoral, que és el matí, després la mort d'Asa, que és la seva mare, la dansa de Nitra, tempo di mazurka, i s'acaba amb la cèlebre a la gruta del rei de la muntanya.

Doncs d'aquesta manera s'acaba la suite número 1 de les dues que el compositor Edvard Grieg en va escriure sobre la seva música incidental, Pirgin, una obra que li havia encarregat, l'adaptació del text li havia encarregat el gran dramaturg, també noruec, Henrik Ibsen. I que nosaltres aquesta suite avui l'hem sentit, el que hem de sentir en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la batuta de Herbert von Karajan. I avui, com a souvenir, estate, estiu. I no té res a veure amb la parada d'avui, també us ho dic. Però com que ahir va començar l'estiu astronòmic i no hi havia gran tour perquè era diumenge, doncs he pensat que és una bona manera d'acabar amb aquest tema que va fer famós el seu compositor. Ell era Bruno Martino, havia nascut a Roma. El 1925 va ser compositor, cantant, pianista, i a la dècada dels 50 havia estat membre de l'orquestra de la RAI, de la ràdio i televisió italiana. Després va començar a compondre música per cantants italians, que van ser molt populars. I ell, a nivell internacional, va ser conegut pel damunt de tot per aquest tema de l'any 1960. Aquest estate, aquest estiu, tot un estàndard que ha estat interpretat per molts músics i cantants de jazz des de principis de la dècada dels 60, inclosos João Gilberto, Elian Elias, Petrucciani, Monty Alexander i també aquest que m'hi té el cor robat, Shirley Horn. I aquí ho deixem, estimats i estimades, donant la nostra particular benvinguda a l'estiu. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau. Estate. You bathe me in the glow.

When you sleep.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis. Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs, hola a tothom i a punt de solfa, què tal, com estan els ànims? Nosaltres, gaudint d'aquests vespres més llargs de l'any, però amb un estiu que comença amb calor precoç i de rècord, i això no ens passa per ara a ningú, ben segur. I el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Encetem nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta de punt lleugerament àcid. Àcid, fresc, afruitat, aromàtic i molt dolç. Vaja, com unes maduixes amb nata.
3: Clar.
2: És que unes maduixes amb nata, per favor, eh? Per favor. Sortim del cim del Canigó avui. Què dius ara, sí? Perquè esperem la flama. I passarem directes cap a Bradford, Anglaterra, d'allà a Helsinki, a Reykjavik, a Morden, al Canadà, a les grans planes de Dakota, Dakota del Nord i Dakota del Sud. Anirem a Ciutat de Mèxic, a Vigo, a Ciutadella, a Menorca i a Igualada, i acabarem a Girona. I tota la ruta, tota, té un concepte que la trena, el solstici. Solstici. I l'hora dels adeus amb el Pere de Piera, oient fidel i apassionat de l'habanera com la seva senyora, amb qui comparteix afició i 41 anys de casats. Els felicitarem. Som-hi!
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord. Algú de vosaltres ha viscut el sol de mitjanit? Aquest fenomen natural on el sol no s'acaba de pondre del tot, eh? Hi ha aquella claror, aquella penombra, aquella ovada. Gairebé no es fa fosc durant l'estiu. No sé si heu viscut una experiència semblant i, o potser ens esteu doncs, des d'aquella contrada sintonitzant. I segona pregunta, alguna música de celebració del solstici o Midsommar? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
4: Benvinguts a bord.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
5: Hola, com estem?
2: Tenim en joc la persona o persones.
5: Persona o persones que tancaran el programa, no? L'última setmana, diguem, l'últim dia de la primera temporada del Fixa't com sona. Totes aquelles persones que encara diguin ostres, que vull fer una hora dels adeus, que ho diguin, perquè encara tenim alguns dies d'aquella última setmana disponibles. A més, ens agradaria molt que aquest dia 2, l'últim dia, dijous de la setmana que ve, queda res, hi hagi el guanyador o guanyadora de la segona...
2: Visita guiada.
5: Exacte. És a dir, la setmana passada, el dijous, vam tenir el Pep i la Maida, ara sí, els escoltarem. És a través d'un sorteig que hi és vigent per venir a veure el programa en directe, per venir a fer una visita per les instal·lacions, i ens agradaria que aquest guanyador o guanyadora pogués venir a celebrar-ho el dia 2.
2: Molt bé. Que bona la llangonissa que ens van portar, eh?
5: Clar, és que el Pep i la Maite ens van venir a visitar, van ser els guanyadors del maig, diguem. Ens van portar una llangonissa que estava boníssima.
2: Gràcies,
5: totalment.
2: Pep, Maite. I els recordem, no?
5: Els recordem perquè van viure una experiència increïble.
6: Estem perfecte, encantats d'estar aquí.
7: Amb molt bona companyia.
6: Tot són petits estudis, molta pantalla, molta gent treballant.
7: Sí, els informatius... És molt gran, vull dir, sembla que la ràdio hagi de ser més...
6: És una torre de Babel.
7: És molt emocionant, perquè és que vols opinar, estàs escoltant i ja voldries opinar.
2: Hi ha gent que voldria venir, què ha de fer?
5: Doncs molt fàcil, ens pot enviar un WhatsApp, ens pot enviar un correu, o ens pot trucar avui ja sí... el 930485321, que a partir d'avui ja torna a funcionar, que hem tingut un parell de dies que no ha acabat d'anar bé. Avui, si tot va com ha d'anar, funciona.
2: Anem a fer una prova. Posem la misteriosa. Si sabeu de quin es tracta, 930485321, o bé 607-473-05, o bé el fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mira, ara mateix som al cim del Canigó, 2.784 metres. Aquí fa una mica més de fresqueta. Aviat arribarà la flama, com cada 22 de juny. Un grup d'excursionistes

L'energia, el ritme intens i fort de Yehes Dance, o la dansa d'Asha, del cèlebre ballet Ganayeh de l'armeni Aram Khachaturian 1942, inspirat en el folklore del Caucas. Música que avança com un impuls constant, sensació de vitalitat i de foc interior,

0: d'intensitat de llum i s'associa a moments de gran expansió i celebració, aquesta força primària que encaixa d'allò més bé amb el simbolisme del solstici. És per això que la deu haver triat l'Alfred Rodríguez Picó. Alfred, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, Xavi, moltes gràcies a vosaltres.
0: Com estàs escoltant aquest Ahir eixes dents?
1: Mira, de fet, vaig escollir, a veure, escollir, sí, podríem dir això, aquesta peça, perquè la vam utilitzar per un espectacle de meteodança amb 300 ballarins a Manresa, al Cursal de Manresa, fa bastants anys, amb 300 ballarins que tots eren estudiants de secundària del Bages, i aquesta peça simbolitzava la calor. L'estiu és com pesada, com és relativament lenta, però amb la força de Khachaturian. I per això l'he escollit, aquesta és una de les dues peces que he escollit. Podríem escollir moltes altres. Ja sabem que Gallaner, conjuntament amb Spartacus, són dos ballets molt coneguts de Khachaturian, i Gallaner, potser la més coneguda, famosíssima, és la dansa del sabre, no? Però aquesta, mira, m'ha agradat posar-la com a peça per iniciar un estiu que està començant realment potent.
0: I tant. Alfred Rodríguez Picó és un reconegut i admirat meteoròleg i comunicador que actualment dirigeix l'empresa de prediccions Taico Meteorologia i que el seguim cada dia a les pàgines de La Vanguardia. No sé si trobes a faltar l'antena o la pantalla, Alfred.
1: No especialment. A veure, telenotícies no. Telenotícies segur que no. 20 anys des de principis del 84 fins al 2003 va ser una etapa fantàstica a TV3, sobretot els 10-15 primers anys, perquè van ser els inicis, no? Vam començar amb un soterrani del carrer Numància i després ja a partir del març del 86 ja vam anar als estudis actuals i és clar, vas veient tota l'evolució de la televisió catalana amb uns inicis doncs precaris, però que ràpidament es van actualitzar amb les tècniques més modernes per l'època, no? Per tant, té notícies, no? Ja n'hem fet prou.
0: Molt bé. L'Alfred informa i divulga sobre el temps, la cultura i la música. En programes com Sota llamps i trons i El temps del Picó no hi ha faltat mai música. T'ha acompanyat la música contemplant el temps que fa, Alfred?
1: Mira, la música m'ha acompanyat des que vaig néixer. Ja quan anava a casa dels meus avis, la meva iaia era cantant al carrer Aribau de Barcelona, em posava a escoltar les obertures de Franz von Schubert, la cavalleria lleugera, matins, tardes i vespres a Viena, en fi, totes les obertures que m'encantaven, o també recordo de molt petitet entusiasmar-me amb Faust, de Gounod, amb la suite del ballet que també va fer. Mira, eren peces que em van agradar molt. No sé si va ser això o què. També el meu germà compositor va influir i la música sempre m'ha acompanyat. Per cert, que us vull compartir una il·lusió tremenda que tinc ara mateix. La dic.
0: Vinga.
1: Dissabte vinent em porten a casa un fortepiano. Un fortepiano és un instrument de teclat, un entremig entre el clavicèmbal i el piano posterior romàntic, perquè vull posar-m'hi a tocar peces i em fa molta il·lusió.
0: Mira, primícia. Per cert, el teu germà, Jesús Rodríguez Picó, és compositor, toca el clavicèmbal i va tenir un paper clau en la creació i organització d'aquesta emissora i que la temporada vinent farà 40 anys. Què representa per vosaltres Catalunya Música?
1: Home, ell pensa que va dirigir Catalunya Música bastants anys, força anys, i ell no toca el clavicèmbal, El clavicèmbal el toco jo, Ell toca el clarinet. Però bé, tots són instruments musicals.
0: Molt bé.
1: Imagina't, Catalunya Música, home, està molt lligat a la nostra família, clar.
0: Alfred, parlant de temps, avui escrivies calor, calor i més calor. Revetlla tòrrida, doncs?
1: Sí, mira, m'has agafat mirant notícies, no d'aquí, que Déu-n'hi-do, en tenim moltes, sinó també de França, i del que pot passar els propers 3 dies a França, perquè la cosa va pitjor, i a Londres demà passat i l'altre poden arribar a 37-38 graus, I a Brussel·les el rècord de calor el poden tenir dimecres amb 38 graus. En fi, sobretot no són aquestes calorades, sinó és la persistència de la calor. I efectivament, demà les fogueres, doncs esperem que siguin prudents tothom, que tothom sigui prudent, perquè la calor serà tòrrida, realment exagerada.
0: Dissabte informaves sobre aquesta situació excepcional de calor extrema i sobre com tendim a normalitzar el que en realitat és excepcional.
1: Sí,
0: I dius que no li donem
1: exacte.
0: prou importància a l'escalfament global?
1: Bé, és que saps què passa? Que estan passant coses que mai havien passat. A veure, calor sempre n'ha fet i onades de calor sempre n'hem tingut, però anava tenint rècords any rere any, com aquell qui diu, i amb aquesta freqüència i amb aquesta intensitat, això ja sí que no és gens habitual. És que a França superaran l'enorme tragèdia que va haver el 2003, que va morir molta gent per la calorada. A veure què passa els propers dies. Però què passa? Que l'any passat, potser ja no ho recordem, però vam tenir rècords de calor. I el 2022 també. I, és clar, s'estan succeint i comencem a normalitzar allò que són fets excepcionals. És curiós perquè les enquestes, quan pregunten a la gent en general, doncs, si els preocupa el tema de l'escalfament del planeta, pràcticament tothom, el 80-90%, estan preocupats, efectivament, preocupa. Ara, en el moment de posar mesures, aquí ja girem la vista cap a un altre costat, perquè això de que ens facin fer coses que no ens agraden, això ja no està tan bé. Aquest és un problema, però bé, suposo que hem de passar aquestes coses, com la que estem tenint ara mateix, per adonar-nos de que el tema és preocupant, efectivament.
0: Tornem al solstici, Alfred, perquè t'hem demanat dos temes i el segon l'has triat en nom del compositor anglès Frederick Delius, es diu La Calinda, i per què?
1: Mira, també és un... A veure, podríem escollir moltes peces que potser estan més relacionades amb l'estiu. Per descomptat, doncs mira, l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, no? Però vaja, hi ha molts altres compositors que van fer quatre estacions. Però he escollit aquesta perquè també és un tema musical curtet, molt agradable d'escoltar, d'aquest compositor d'entre segles, entre el XIX i el XX, de Frederick Delius, britànic, i és una peça tropical, una peça de calor. Simpàtica per això, agradable d'escoltar i per això l'havia escollit.
0: Doncs ara t'acomiadarem i anirem a Bradford, és on va néixer Frederick Delius, a Anglaterra, ple de moqueta i amb temperatures tan altes no vull ni imaginar el que ha de ser tot allò. Alfred,
1: Efectivament.
0: algun missatge abans d'acomiadar-nos pels oients de Catalunya Música?
1: Mira, tan sols que siguem conscients del que el que està passant, doncs això és excepcional, que no hem de normalitzar-ho i que potser que haguem de posar el fil a l'agulla i començar a posar mesures una miqueta dràstiques. A veure que això està a les nostres mans, però sobretot a les mans dels que ens governen. A veure si es comença a posar, com diem, el fil a l'agulla i res, a passar-s'ho bé, amb calor, però a passar-s'ho bé. Això és el més important.
0: Alfred, una abraçada ben gran i per molts anys.
1: Per tots vosaltres, gràcies.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Aquí estem, al Canigó, i marxarem cap a Bradford. I temperatura alta també. Per cert, aquesta música misteriosa... Si algú que ho sàpiga, 93048-5321 i també hi ha la bústia 607-470-305. I això que dèiem, anem al cor de West Yorkshire, prop de Leeds, a sobre de Manchester. Anglaterra va ser una de les ciutats més importants del món en la indústria tèxtil, especialment de la llana, ciutat clau de la revolució industrial tèxtil. El 1862 hi va néixer Frederick Delius, autor de La Calinda, que l'Alfred associa al solstici d'estiu. Fixa't com sona.

0: Aquesta és la Calinda de Frederic Delius, fruit d'un gir inesperat en la seva vida. Es veu que el seu pare, un pròsper comerciant de llana, el volia enfocar als negocis i allunyar-lo de la música. El pare va veure que aquest jove encarava cap a la música. Què farà aquest a la música? I diu, escolta'm, el va anar allò adreçant cap als negocis i el va enviar a Florida, als Estats Units. El va enviar per gestionar una plantació de tarongers. Fracàs comercial estrepitós. Però, en canvi, va ser un èxit musical. Delius va quedar fascinat pels paisatges, cants, harmonies i danses dels treballadors afroamericans de les plantacions. I d'aquí ve aquesta Kalinda, dansa ritual, sensual i enèrgica, originària dels esclaus africans. Delius es va, d'alguna manera, va manllevar el nom i concepte i la va transformar en una estilització orquestral occidental.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Hi ha algú que sàpiga per on va aquesta melodia? El telèfon està en marxa, 930485321. També ens agrada saber una mica qui ens escolta i exactament des d'on, cosa que doncs, ens aprofundeix, el que podríem dir, en aquest vincle, aquest de teves a meves. També hi ha el 607-470-305. I com que el solstici d'alguna manera mena les nostres passes, marxarem de Bradford via Helsinki. Anem a Finlàndia, països nòrdics. Allà s'hi celebra el Midsommar, l'origen del qual també és aquesta barreja de rituals precristians i tradicions agrícoles molt antigues. Però el Midsommar no és només festa, també és introspecció, natura i romanticisme nòrdic. Fixa't com sona el compositor del XIX i pianista Oscar Merikanto.

0: Què me'n dieu d'aquesta confitura, melangia suau i sensibilitat íntima del vals lenta opus 33 del compositor finlandès Oscar Merikanto, Helsinki 1868? És una de les peces més estimades, delicades i cèlebres de la música nòrdica. Originària per a piano, l'èxit va fer que s'orquestrés, i en aquest cas amb l'Orquestra de Noruega dirigida per Ari Rasilanin. Que bé que s'està aquí amb aquesta música. No em digueu que no s'ha obert el desig de menjar síndria ben fresca. És que la síndria fresca, que bé que entra aquest temps, eh? I aquesta música misteriosa? La mirarà d'endevinar la Pilar de Barcelona. Pilar, benvinguda.
1: Hola, bona nit, Xavier.
0: Què fem?
1: Jo penso, jo crec, no sé si és aquesta, però la pel·lícula la vaig veure fa molt de temps.
0: Sí.
1: És una banda sonora de la pel·lícula Memòries d'Àfrica.
0: Doncs sí, però no. Sí, però no. És a dir, perquè s'hi sembla molt, però no és ben bé aquella, però vas molt bé. O sigui, és que hi ha una tonada que no diem res més perquè aniríem a parar al cap del carrer. I sí, sí, sí, sí que, bé, que ben lligat, però no és ben bé aquesta.
1: Però és aquesta pel·lícula, és una de les cançons
0: no,
1: que surt.
0: No és aquesta pel·lícula, però s'hi sembla molt.
1: Me caqui.
0: No passa res, Síndria. Ai, Síndria.
1: Pilar.
0: Pilar, t'he dit Síndria. Pilar, és que tinc la Síndria al cap. A tu t'agrada aquest temps? Ets molt sindriera?
1: Sí, m'agrada més el melón.
0: El meló,
1: perdona.
0: Sí, sí,
1: sí. El meló m'agrada molt. A mi la fruita m'agrada moltíssim, la fruita i la verdura.
0: Doncs ens ha agradat molt de sentir-te. Abans de marxar, vols dir alguna cosa?
1: No, que us sento cada... No parlo bé el català, carinyo.
0: Molt bé, s'entén.
1: Us sento cada nit. No deixo ni un dia, m'agrada molt.
0: Que bé, Pilar, doncs va, que ho celebrarem també.
1: Moltes gràcies, Xavier.
0: Que vagi bé, records.
1: Vinga, bona nit, maco. Adéu.
0: Bona nit.
1: Adéu.
2: Catalunya Música.
3: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: Aquest fragment musical no és de Memòries d'Àfrica, però té, després ho explicarem, té molta... Hi ha molta contumènia. Sí, sí, sí, va per allà. I ara som a Helsinki, aquí, doncs, goita, que bé que s'hi està amb aquesta llum, ja la veus, i marxem cap a Reykjavik, a la capital d'Islàndia, on el solstici també està molt relacionat amb el sol de mitjanit, fenomen natural on el sol no es pon del tot, gairebé no es fa fosc durant l'estiu. Imagino que has de tenir ben hermètiques, no?, les finestres de llum, tancar bé amb unes bones cortines, perquè si no t'ha d'entrar la llum de seguida, ja deu estar estudiadíssim, això. Bé, no sé si l'heu experimentat, el cas. Com és que no s'acabi de fer fosc del tot? Per què? Crec que ens podria ajudar a situar-nos a Star of War, la música de Sigur Rós, aquesta rosa de la victòria en islandès. Fixa't com sona

0: Això fa solstici de totes, totes. Estar al fur. Que bé que estem aquí a Islàndia. És l'elf que cluca els ulls de la banda de post-rock islandesa Sigur Rós, 1999, combina la fragilitat íntima i grandiositat orquestral. I aquí, sol de mitjanit, ha tocat el Cercle Polar Àrtic. Que fresquets que has d'estar allà, és que allà segur que encara no ha arribat la llopada aquesta cremadora. Quan la nit tan sols durarà 3 hores i en cap moment serà prou fosc, crepuscle permanent de tons rosats i daurats. Una altra és l'estètica, la llum. Aquest vermellet, no? Habitual veure gent fent activitats, clar, si no acaba de fer-se fosc, doncs mira, banyar-se a les termes naturals o fent barbacoes a les 2 de la matinada. Sí. Això és...
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda i els oients tampoc.
0: I m'agrada saber que hi ha oients que aquesta música creuen que és... Memòries d'Àfrica, ja hem dit que no. I ho provava també l'Antonio, però com que ens truca de Saragossa, dic, escolta'm, saludem-lo. Antonio, benvingut.
2: Moltes gràcies, bon vespre.
0: Contents aquí? A Saragossa no deu fer gaire calor, que no?
2: Doncs avui hem tingut vora els 41 graus i
0: Imagina't.
2: ara fa vent, el típic vent d'aquí, el cierzo,
0: Sí.
2: que li diuen. Està una mica més fresquet, però avui ha fet calor, Déu-n'hi-do, sí.
0: Doncs, escolta'm, sentim la situació perquè no agrada a ningú i molt agraïts que ens escoltis. Com ens has descobert?
2: Bueno, jo tinc que confessar que us escolto dintre d'una biblioteca. Jo vinc a una biblioteca d'aquí de Saragossa, bàsicament a muntar els meus àlbums de fotos, i llavors coincideix en un horari amb la Victòria Palma, i si em passo de frenada, doncs t'escolto a tu.
0: Ah,
2: I
0: que
2: avui
0: bé.
2: ha donat, sí, ha donat la coincidència de que t'he escoltat, que he sentit la
0: Genial.
2: melodia i em semblava que era Memòries d'Àfrica,
0: Sí.
2: perquè com l'havia escoltat aquest matí també, dic, mira, potser és Memòries d'Àfrica,
0: No, ara quan ho
2: eh?
0: expliquem, que hi haurà algú que l'endevinarà ben segur, i quan ho expliquem veureu que té molt sentit que trobeu que és Memòries d'Àfrica. Té molt sentit. Antonio, vols aprofitar per fer arribar algun missatge a l'audiència?
2: Doncs cap especial, que continuem amb tu, passant-s'ho bé.
0: Igualment, gràcies i que baixi la temperatura tan aviat com sigui possible.
2: Gràcies, Xavier.
0: Records.
2: A reveure.
0: Adéu-siau. Doncs va, que ara tenim una dedicatòria perquè la Júlia es va estrenar trucant la setmana passada i va encertar una de les melodies misterioses. I com sempre el premi és poder fer una dedicatòria a algú que ella hagi escollit i ha triat el seu home, el Jordi. Això que sona és el Messies de Friedrich Händel, just la part final. Un fragment a qui la Júlia i el Jordi els agrada especialment. Per què? Doncs perquè ells dos es van conèixer precisament cantant el Messies de Händel l'any 98 i ara doncs ja fa 25 anys. Felicitats per ella. Contents que formeu part d'aquesta gran família i que celebrem amb vosaltres la vostra unió.

0: de Lamb of God, el Messies de Händel i la unió de la Júlia i el Jordi, 25 anys, a partir de cantar en una coral quan l'afició doncs, es comparteix. I això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Moltíssimes gràcies per la vostra companyia, sobretot també bon viatge a la gent que ens escolteu en ruta i amb una música misteriosa que mirarà d'endevinar el Miquel de Tona. Miquel, benvingut. Sembla que no ens sent prou bé. Miquel, ets aquí?
2: Sí, et sento
0: sí,
2: perfectament.
0: Doncs vale, benvingut, Miquel. Què ens dius? A veure...
2: Mira, primer de tot, felicitar-te, si puc fer-ho, perquè sóc super, super fan de Xavier Solà. Des d'un programa que es deia Avui Avui, fins a un que es deia Suplement, fins La nit dels ignorants, i ara que ens regales aquesta música tan, tan preciosa.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Miquel, un plaer de sentir-ho. I de qui diries que és aquesta música?
2: Mira, estava conduint, només l'he sentit un cop, però diria que és Love Theme, de la pel·lícula Ballant amb llops, i si no recordo malament era John Barry, pot ser.
0: I tant! El mateix autor de Memòries d'Àfrica.
2: Exactament.
0: Molt bé, que bé, que bé, i tant. És el tema central de la pel·lícula Ballant amb llops, i tant. I esclar, sí. Només escoltar un moment has dit això, és això. Sí, sí, sí.
2: Sí. És algo personal, però mira, t'explicaré que quan ens vàrem casar aquesta música va sonar. Imagina't.
0: Ostres.
2: I és una pel·lícula molt important per a nosaltres. Té tot un tema cultural i fins i tot de denúncia. I és una preciositat de paisatges i quasi que és un documental.
0: Que bé, que bé, que emocionant. I va sonar en un moment molt especial.
2: Sí, sí, sí. Mira, amics que ens coneixien i ens estimaven, doncs directament a pèl, com aquell que diu, van treure les notes i van tocar això amb flauta travessera, preciós.
0: Que bé. Doncs mira, ara el premi d'haver endevinat això és poder sorprendre algú a través d'una dedicatòria i pensa tu, no cal que ho fem avui mateix, però potser vés a saber si no, potser hi podries tornar d'alguna manera... No? Amb una trucada sorpresa?
2: Sí, potser sí.
0: No cal que ho diguis ara, ja estareu d'acord amb l'Anna.
2: Molt bé.
0: Miquel, algun missatge per l'audiència?
2: Infinitament gràcies per en Xavier Solà, per ser com ets. Sincerament, només posar la ràdio em surt un somriure d'orella a orella. O sigui, insisteixo que de molt petitet vaig venir al teu programa Avui Avui, i t'he seguit tota la vida perquè és la persona més positiva d'aquesta terra.
0: Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies, i una abraçada ben gran.
2: Una abraçada.
0: Que vagi bé, que vagi bé. Doncs va, que d'Islàndia farem un descens via Irlanda, a Gáeldoirbeir. Anem, si ho diem bé, Gudor. On vas, Gudor? A la costa nord-occidental. És el comtat de Donegal, on tenen l'irlandès com a llengua materna, dels pocs llocs on encara sobreviu. El sol de mitjanit també l'experimenten aquí. El coneixen prou bé els membres de Clannad, família o clan en irlandès. Fixa't com sona.

0: és el tema central de Harry's Game, de Chiaran Brennan i amb Clannad, 1982. Música celta, tradicional, modernitzada, impactant. La primera cançó en gaèlic que es va situar als primers llocs de les llistes d'èxits del Regne Unit i d'Europa. És una sonoritat atmosfèrica de l'imaginari celta. És un tema que fa solstici.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Doncs sí, ara som a Gwydor, Irlanda, i virarem solcant l'Atlàntic via Canadà, però abans, segona misteriosa. Ah, molt poc, molt poc. Li podem tornar? Ah! 93048-5321-607-470-305, avui especial solstici, però demà revetlla. Demà especial revetlla. Gràcies als que ens heu fet arribar idees, propostes de música. I ben segur que ens endinsarem en l'univers personal de cadascú d'aquesta nit tan única. És una nit en què no entrarem en detalls. Marxem cap al Canadà. Anem a Morden, a la vall de Pembina, al sud de Manitoba, a prop de la frontera amb els Estats Units. D'aquí és la cantant i arpista canadenca Lorena McKennitt, amb la dansa dels Mummers. Ens explica una de les celebracions festives del solstici i la seva dansa.

0: que bé que estem aquí a Morden, al Canadà, amb aquest Mummers Dance, la dansa dels Mummers de 1997, amb la cantant i arpista canadenca Lorena McKennitt. Pèl roig, influïda per les tradicions celtes, en aquest cas els Mummers, aquests grups tradicionals de ballarins i actors populars itinerants que fan representacions, danses i rituals. Aquí el dia també voreja les 17 hores de llum solar i una claror mantinguda a l'horitzó fins gairebé la mitjanit. És la Golden Hour, que banya les praderies de colors rogencs i violacis. No sé si els ha vist la Lluïsa des de l'escala alguna vegada. Des de l'escala segur que no. Lluïsa, què tal?
1: Molt bona nit.
0: Benvinguda. Has vist mai el sol de mitjanit en un país d'aquests nòrdics?
1: No, ja m'agradaria, però
0: no ho he vist. Però sempre ens quedarà aquella imatge de l'escala a aquesta hora, que també és molt bonica.
1: Oh, i tant que sí, i tant que sí.
0: Lluïsa.
1: Sempre es va veure la posta de sol, sí. I a l'hivern el Pirineu nevat, el Canigó.
0: Exacte.
1: I és fantàstic.
0: Aquesta música crec que t'ha motivat.
1: Si no vaig errada, és Vivaldi, no? I l'estiu, les quatre.
0: Molt bé. Sí, sí, sí.
1: És una peça molt maca.
0: Molt, molt maca. I fa per avui també. Fa per avui,
1: sí,
0: l'estiu.
1: Sí.
0: Excel·lent, Lluís, ens agrada molt que ho hagis endevinat. I tens de premi una felicitació, salutació, sorpresa, qui vulguis. No cal que ens ho diguis ara. Què vols aprofitar per dir per antena, també, ja que hi ets?
1: Què puc dir per antena? Doncs mira, aquesta peça de Vivaldi,
0: sí.
1: La vaig poder escoltar ja fa molt de temps, molts anys, en una ermita, que ara no recordo el nom de l'ermita, a Horta de Sant Joan,
0: sí.
1: I va ser com un moment molt, molt especial.
0: Ai, molt demanem, especial. Com es diu aquella ermita? Ja sé on vols dir, ja sé on vols dir. No
1: Sant
0: queda
1: Salvador,
0: gaire...
1: potser.
0: Exacte, exacte.
1: Eh que sí?
0: Sant Salvador, va. Sí.
1: Ara m'ha vingut, ara
0: sí,
1: m'ha vingut.
0: Sí, sí, sí. Que està prou lluny i prou a prop, però com sí. Perquè te la miris sí. Bé, eh?
1: Sí, sí. Però és una ermita petita, un espai molt, molt acollidor, i el concert va ser d'aquells concerts que se't queden gravats per vida.
0: Doncs mira, avui ha retornat, a través de Catalunya Música.
1: I tant que sí.
0: Magnífic, Lluïsa, enhorabona i moltíssimes gràcies per ser-hi.
1: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos cada vespre, perquè m'encanta aquest programa i em relaxa i... I avui estàs posant una música que...
0: Avui fa solstici, jo m'he canviat la camisa sí. I tot ja.
1: Bueno, amb aquesta calor.
0: I molt tant bé. Sí. Records.
1: Doncs res, moltíssimes gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I mira, tots vosaltres, ara a les 9... I prepareu-vos perquè ara baixarà la tapa. I és que de Morden, Manitoba, Canadà, anem sud-oest cap a la regió de Dakota, a la terra de les tribus Sioux, en concret a Lakota. Allà hi ha els Dakota i els Nakota, amb una relació molt profunda amb els cicles naturals, danses rituals, pregàries, sacrificis simbòlics, sobretot resistència física. Recordeu la pel·lícula Un home anomenat Cavall? Ha penjat per aquí el pit, allà aguantant. Escolta'm allò, ens estàvem corpresos en el cine veient aquell desastre. I una connexió absoluta amb la natura i amb el gran esperit. No una festa, sinó una cerimònia espiritual molt seriosa. Per als pobles de les planes de Dakota, el sol no se celebra en una data concreta, sinó com a força vital en moviment constant. Ens hi va aproximar aquesta pel·lícula.

0: Quanta bellesa en aquest Ballant amb Llops, 1990, dirigida i protagonitzada per Kevin Costner, amb música del gran John Barry, el mateix creador de Memòries d'Àfrica. Per aquesta en concret, Òscar a la millor partitura. Joan Pau II va declarar que era la seva música favorita. A la pel·lícula, el sol no és només un element del paisatge, sinó una presència viva que marca el ritme de la vida. El solstici no és una festa concreta, sinó part d'un cicle sagrat on la natura i l'ésser humà comparteixen el mateix temps.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I de les planures de Dakota, tornem via Vigo, a Galícia, amb la popular Noite de Sant Joan. Heu viscut alguna d'aquestes celebracions, la Noite de Sant Joan, aquell autèntic ritual de purificació col·lectiva, amb l'oceà com a gran escenari i l'olor de sardines a la brasa. Couen allà, a cada cantonada, couen sardines a la brasa. La vigília del solstici, tothom cull o compra un ram fet per 7 herbes màgiques tradicionals. Aquella nit, les herbes es posen en un cubell amb aigua i es deixa a l'exterior perquè rebi la rosada de la nit. L'endemà, la gent es renta la cara amb aquella aigua i se suposa que té propietats rejuvenidores i que foragita els mals d'ull. Per cert, Vigo és el lloc de la península Ibèrica on el sol es pon més tard, cap a un quart d'11 de la nit. Això ho sap molt bé Teo Cardalda. Recordeu els mítics golpes bajos?
2: No mires a los ojos de la gente, siempre mienten.
0: Ara aquí en solitari, fixa't com sona.

0: Teo Cardalda, molt més allunyat del pop-rock, tornant a l'instrument primigeni piano acústic i pensant en la Noite de Sant Joan, a la seva terra, en els records de la seva joventut a la Ria de Vigo. Per Cardalda, el solstici és un moment frontissa on el misteri, la llum tardana de l'Atlàntic, la boira i el misticisme es fonen en aquella terra màgica.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: I de Vigo anem fins a Menorca, una de les ciutats que més gent aplega durant la celebració de la Revetlla amb les seves festes de Sant Joan. Mocadors vermells i genets, popularment escaixers, empolainen i guarneixen els seus cavalls i desfilen pels carrers entre una multitud que els aclama. Això ho sap prou bé el baríton Joan Pons, fill de Ciutadella, 1949, i els membres de la Capella Davídica de Menorca. Fixa't com són.

Quina preciositat aquesta obada de Miquel Tortell, text de Maria Aguiló i amb el baríton Joan Pons, l'OBC i la Capella Davídica de Menorca, que és l'autèntica joia de la corona del cant coral menorquí i tota una institució cultural. Fundada el 1944 i impulsada pel bisbe Monsenyor Bartomeu Pasqual Marroig, en els primers tres anys va ser un cor exclusivament masculí fins que el 1947 es va transformar en un cor mix en incorporar-se a la corda de veus femenines. I Joan Pons. Joan, moltes felicitats des d'aquí. Un dels fills més il·lustres de l'illa de Menorca. Miquel Tortell era mallorquí i Maria Aguiló ha passat llargues temporades a Menorca per inspirar-se. I aquests dies, doncs, gran activitat. El dia 22, els caixers i cavallers enllesteixen els guarniments dels cavalls al port

0: aquests últims, d'alguna manera, a partir de l'estructura i que arribaran les fogueres amb els festers per als Jocs Medievals del dia 24.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I de Menorca a Ciutadella anem cap a Igualada, on també arribarà la flama del Canigó a la plaça de l'Ajuntament. Es llegirà el manifest tradicional i es farà el correfoc de Sant Joan, esdeveniment vibrant coordinat pels Diables d'Igualada. Això ho sap molt bé el director d'orquestra Jordi Savall, que és fill de la ciutat i que ara dirigeix en aquí Les Musiciens du Concert de Nation i les quatre estacions amb sonets intercalats. Fixa't com sona l'estiu.
2: Ah, che purtroppo i suoi timor son veri. Tuona e fulmina il ciel, e grandinoso tronca il capo alle spiche e a grani alteri. Tempo impetuoso d'estate.

0: Què me'n dieu d'aquest ímpetu, d'aquestes batzegades harmòniques del presto, tercer moviment de l'estiu de les quatre estacions, amb sonets intercalats? Vivaldi va publicar les partitures el 1725 a Amsterdam acompanyades d'aquests poemes que ell mateix va escriure, una mena de guia descriptiva. Les hem escoltat amb la dobladora Olivia Maniscalchi. Va recrear exactament l'experiència descriptiva. Deia que en recorda els seus temors són certs, plora i fulmina el cel i la granissa. Esbocina el cap de les espigues i els blats superbs. I amb Les Musiciens du Concert de Nations, que és una orquestra íntegrament femenina de joves talents d'acadèmies europees d'escoles de música antiga, Savall ha retut un homenatge directe a l'esperit de l'Ospedale de la Pietà de Venècia, l'orfenat de noies on Vivaldi va treballar durant dècades i per a les quals va escriure la major part de la seva producció instrumental. I com a dada curiosa, l'enregistrament aquest que hem escoltat és del 2024 i es va fer la col·legiata del Castell de Cardona, ciutat a la qual ha rebut el títol de fill adoptiu de la vila de Cardona.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I acabarem aquesta ruta solstici a Girona, on també s'espera l'arribada de la flama del Canigó. Es llegeix el manifest anual i es reparteix el foc a les diferents entitats per encendre les corresponents fogueres. És la transformació del solstici en un gest col·lectiu. La pianista, cantant i compositora gironina Glòria Garcés, 1973, hi té un tema dedicat.

0: del disc Nits en Blanc, el primer de Glòria Garcés, cantant el solstici. Glòria, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què pensaves escoltant-te de tu mateixa?
1: Pensava que fa molts anys que vaig escriure aquesta cançó.
0: El disc, és, el disc és del 18, és el teu primer, va ser.
1: Sí, sí, sí. El que passa que sí que estava escrita des de feia un parell d'anys abans. I té uns anys, sí, sí. Bueno, m'agrada escoltar-ho, sí, sí.
0: I més avui, en ple solstici.
1: I tant, i tant, i tant, sí, sí. De fet, la vaig escriure en un Sant Joan, vull dir que ja té sentit tot plegat.
0: Pianista, cantant, compositora i també pedagoga musical. Què és el primer que intentes transmetre a un alumne que comença música?
1: Home, el primer que intento transmetre és el goig per fer música, per cantar, per tocar, fins i tot per escriure, no? Vull dir que hi hagi sempre aquest component de disfrutar, no? Sense el qual, doncs, moltes vegades no hi ha aprenentatge.
0: Algun projecte per anunciar als oients?
1: Bueno, ara estic en un projecte que es diu Música Nua, que és un quartet de veus mixta, que fem moltes coses diferents, entre altres. Ara, últimament, hem estrenat un projecte que es diu No em vinguis amb romansos, que al setembre tornem a tenir concerts, que està, bueno, hem fet cançons populars arranjades per mi, la gran majoria, i bueno, intentem donar una volta al cançoner popular així, amb una certa ironia, i és un divertiment, és bonic i divertit alhora.
0: Ens agradarà molt poder informar. Glòria Garcés, un goig escoltar-te amb aquest solstici i això, que tinguis un bon solstici.
1: Moltíssimes gràcies i igualment. Que vagi molt bé.

0: I arribem a l'hora dels adeus. Avui els protagonistes seran el Pere de Piera, oient fidel i apassionat de l'havanera, i la seva senyora.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Pere, benvingut i moltes gràcies.
2: Hola, vosaltres, ben trobats, Xavier. Tot l'equip i tots els oients.
0: La passió per l'havanera la converteixes amb la teva dona. Com és això?
2: Doncs mira, sempre ens han agradat les havaneres. Vull dir, fa un munt d'anys que anem voltant per aquests poblets del voltant del nostre, i quan ens assabentem que hi ha alguna havanera, doncs cap allà anem.
0: Mira, d'aquí dos dissabtes, 4 de juliol, 59a cantada de Calella de Palafrugell.
2: Sí, ja l'anem veient també per la televisió, també.
0: És que és molt difícil trobar-hi lloc, I des de casa es veu molt a gust a través de TV3,
2: Clar. I tant. Quan veus totes aquelles grades i les barques i, a més, que omplenen tot allò, es queda esperat.
0: Clar. I, escolta'm, deixa'm enviar-vos un aplaudiment pels 41 anys de casats.
2: Moltes gràcies.
0: Que els celebreu aquests dies, no?
2: Sí, avui mateix.
0: Avui mateix, fixa't.
2: Sí, avui mateix.
0: La tens aquí al costat, la senyora?
2: Sí, aquí mateix està.
0: Home, tenim ganes de sentir-li la veu.
3: Ah, digues alguna
0: cosa? Hola, Vicente. Què tal?
3: Sí.
0: Escolta, què és el millor de conviure amb el Pere? A veure, què és el millor?
3: Ai, no ho sé, ara.
0: Ah, no facis aquestes preguntes ara, això és molt difícil de dir.
2: És que no està massa acostumada de parlar per la ràdio, saps?
3: Sí, acostumada.
0: Molt bé, però se't nota molt feliç, això sí.
3: Això sí.
0: Que bé. Doncs res, que tingueu una propera cantada ben bonica i que ens recordeu. Tot fent una mica de cremat, us agrada el cremat?
2: Sí, que ens agrada, sí, tant. Una altra cosa és que ens convingui o que no ens convingui, perquè el tema del poli no el portem massa bé, però bueno.
0: Aquest tema, doncs, no hi entrem. Escolteu, ens acomiadem molt contents en aquest especial de solstici amb Mare vull ser pescador. Mare vull ser pescador, vull ser pescador i no frare. Quina peça. Presenta'ns la teva manera, serenament.
2: Com has dit ara?
0: Que ens la presentis per tota l'audiència amb els pescadors de l'escala, tu mateix.
2: Sí, bueno, aquesta és una havanera de la poetessa Antònia Vilàs, que tota la vida ha estat vinculada al barri mariner de la Barceloneta, doncs que hi va néixer allà, no? I que, doncs, ha fet moltes havaneres. Que diu aquesta en concret, perquè trobo que té una música molt bonica, les paraules que diu també omplen molt, tenen molt de missatge, i que a més dona que pensar, no? Una mare que en principi no vol perdre el fill com va perdre el seu marit, però per una altra banda l'ha de deixar fer, no? O sigui, et dona molt que pensar, això.
0: Doncs sí. I la peça té una melodia preciosa. Doncs amb ella ens n'anem, però demà, especial Revetlla, aquí, a Fixa't com sona. Pere, per molts anys, tu i la senyora.
2: Molt agraïts tots dos per aquesta entrada en el teu programa a la part final.
0: Clar que sí. La final i la millor, perquè ara tots cantarem Mare, no? Però no insistim, que n'hi ha que ho fan més bé. Molts records.
2: De la vostra part, també per vosaltres, i endavant amb el Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona. I tant. I atenció, demà farra, eh?

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Hola, bona nit. Avui començarem la sessió amb la nova música de la saxofonista de l'escena britànica Hannah Horton. Narrativa, emocional, amb groove, sensibilitat melòdica, aquests són alguns dels atributs amb els quals s'ha descrit la música que Horton ha retratat fins ara en tres àlbums. Del més nou, Stories on the Wind, és el tema amb el qual començarem. Benvinguts.

Des de la jove escena londinenca ens arriba la música de Hannah Horton. Aquest era un dels seus originals per al seu quartet amb Sam Leick al piano, Rob Statham al baix i Steve Taylor a la bateria. Only the Wind Knows. Igor Stravinsky inspira aquest altre tema, You Read, un tema que Horton toca amb un altre dels seus instruments principals, el saxo baríton.

Enllaçat amb el tema inspirat en la consagració de la primavera d'Stravinsky, sentíem Alone, un tema meditatiu en aquest cas, també de la ploma de Hannah Horton, tocat amb el seu quartet, la banda amb la qual acaba de presentar el recull Stories on the Wind. Sam Leek, el teclista de la banda, canvia el piano pel Hammond B3 en aquesta balada que es diu Whisper.

Aquestes són les propostes de Hannah Horton, inspirades en la música dels seus referents, Horace Silver, Benny Golson, John Lewis,

que de l'àlbum Stories on the Wind, amb el qual Horton s'està posicionant com a estrella emergent de l'escena britànica. La segona saxofonista que sentirem avui a la sessió és la nord-americana Alexa Tarantino. Coetània de Horton, Tarantino també alterna diversos instruments: saxo alt, soprano, clarinet i flauta.

Doncs aquesta és música original de la saxofonista Alexa Tarantino. The Roar and the Whisper és el tema que sentíem i el que posa també nom al seu nou àlbum. La primera dona en ser membre permanent de la Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis. Tarantino alterna col·laboracions diverses amb projectes més personals com aquest àlbum. Alguns dels músics del seu entorn, com el pianista Steven Faivke, han participat en la gravació. També hi sentíem el baixista Phil Norris i el bateria Mark Whitfield.

Doncs potser heu reconegut aquest tema, This is for Albert, que és el que dedicava Wayne Shorter a Clifford Brown el 1962. La saxofonista Alexa Tarantino l'ha pres prestat per homenatjar tots dos músics al costat del seu quartet. Tarantino ha col·laborat en diverses ocasions amb la vocalista Cecile McLaurin-Salvant, d'aquí que la cantant també participi en un tema d'aquest nou treball, la Moon Song.

Moonsong, cançó de la lluna de Billy Strayhorn en aquesta versió de Cecil McLaurin salvant i Alexa Tarantino ara en el seu paper de flautista.

Optimistic Voices és un tema de l'àlbum Ghost Song de Cecil McLaurin Salvant amb Alexa Tarantino com a solista de flauta. James Kirillo al banjo, Sullivan Forner al piano, Keita Ogawa a les percussions, els mateixos músics que les acompanyen en aquesta altra original de Cecil McLaurin Salvant, Until, que ens portarà fins al final de la sessió i en el qual Alexa Tarantino hi toca un espectacular solo de flauta. Tornem demà. Bona nit.

0: Dia Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, Fixa't com sona...

0: El quartet Enescu ens ha interpretat el quartet de corda en sol menor, opus 10, de Claude Debussy.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us acompanyem ara amb el cicle de peces per a piano Opus 37B, Les estacions, de Piotr Ilich Tchaikovsky, un cicle descriptiu que sentirem interpretat per la pianista Victoria Posnikova.

0: El cicle pianístic que ara sentíem eren les estacions, aquest cicle de peces dedicades a les 12 estacions de l'any que interpretava la pianista Victoria Postnikova. Era el cicle de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la suite del ballet Estancia, opus 8, d'Alberto Ginastera, en la versió de la New World Symphony, dirigida per Michael Tilson Thomas.

Hem sentit la suite del ballet Estancia, opus 8, d'Alberto Ginastera, interpretada per la New World Symphony, dirigida per Michael Tilson Thomas.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La sinfonia número 6 en do major de Franz Schubert es coneix amb el sobrenom de La Petita. És la sinfonia Deutsch 589. La sentim tot seguit a Catalunya Música, en la versió de Nikolaus Harnoncourt dirigint la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam.